0: Aquest era el concert per a piano i orquestra en la menor opus 54 de Robert Schumann i el sentíem en la versió del pianista Murray Peraya i de l'orquestra de la ràdio de Baviera dirigits per Colin Davis.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Música de Félix Mendelssohn per continuar la nostra programació. Sentim el quartet de corda en mi bemoll major, una obra de joventut de l'any 1823, de quan el músic tenia 14 anys. Ens acompanya el quartet Talich.

És una obra de joventut de Fèlix Mendelssohn, una obra de l'any 1823, el quartet de corda en mi bemoll que hem sentit en la versió del quartet Tally.

0: Catalunya Música.
1: El violoncel·lista Lluís Claret i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per George Malcolm interpreten, en la gravació que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, el concert per a violoncel i orquestra número 3 en sol major, catalogat amb el número 480 de Luigi Boccherini.

0: Era el concert per a violoncel i orquestra número 3 en sol major, el concert catalogat amb el número 480 de Luigi Boccherini, i el sentíem en la interpretació de Lluís Claret al violoncel i de l'orquestra de cambra anglesa dirigits per George Malcolm.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Música de Johannes Brahms per continuar la nostra programació. Sentim el Cant del Destí per a cor i orquestra, opus 54, obra composta l'any 1871 i estrenada l'octubre del mateix any a Karlsruhe. El text és de Friedrich Helderlin. Ens acompanya el Col·legium Vocal de Gant amb l'Orquestra dels Camps Elisis sota la direcció de Philipp Herrefige.

0: El Col·legium Vocal de Gant i l'Orquestra dels Camps Elisis, sota la direcció de Philip Herrevige, ens oferien el Cant del Destí per a cor i orquestra, opus 54 de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: El compositor britànic Friedrich Delius és l'autor de la sonata per a violí i piano en la tonalitat de si bemoll major que sentirem tot seguit a Catalunya Música. Susanne Stanzelight, el violí, i Gustav Ferenyo, el piano, són els intèrprets d'aquesta versió gravada el 1994.

0: Era la sonata per a violí i piano en si bemoll major, opus pòstum del britànic Friedrich Delius, una obra del 1892 que interpretaven Susanne Stanzelait al violí i Gustav Ferenyo al piano.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació amb Mateu Fletxa, el vell compositor nascut a Prades l'any 1481 i mort a Poblet el 1553. D'ell sentim una de les seves ensalades, aquest tipus de composició polifònica, d'estil madrigalesc, de caràcter festiu i humorístic i completament heterogènia perquè combina diversos idiomes, elements populars i cultes, dramàtics i còmics, i religiosos i profans. L'ensalada que sentim és la que porta per títol La Guerra i ens l'ofereix l'ensemble Clément Jeannequin, que dirigeix Dominique Wyss.

S'acaba aquí l'ensalada La guerra, de Mateu Fletxa el Vell. Sentíem l'ensemble Clement Jeannequin, que dirigeix Dominique Wyss, un enregistrament de l'any 1997.

0: Catalunya Música.
1: La segona sinfonia de Jan Sibelius, la sinfonia en re major opus 43, és la que podreu sentir tot seguit a la nostra sintonia a Catalunya Música. Vladimir Askenazy en dirigeix aquesta versió al capdavant de la Filharmonia Orquestra.

0: Hem sentit la sinfonia número 2 en re major, opus 43 de Jean Sibelius, interpretada per la Filharmonia Orquestra que dirigia Vladimir Askenazy. Era una gravació del 1980.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Us convidem ara a sentir la sonata per a piano en si bemoll major Kühl 281 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra de l'any 1775 que ens ofereix el pianista Vladimir Horowitz.

0: El pianista Vladimir Horowitz ens oferia la sonata per a piano en si bemoll major, Kyrill 281 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació amb el concert per a violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63, de Sergei Prokofiev. L'enregistrament que sentirem el protagonitza la violinista Leila Yosefovich amb l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.

0: Era el concert per a violí i orquestra número 2 en sol menor, l'opus 63, de Sergei Prokofiev. Aquest concert, del 1934, l'interpretava l'Orquestra Simfònica de Montreal, amb Charlet Dutoit al capdavant, acompanyant la violinista Leila Josefovich.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem ara a l'audició d'una obra de Leos Janáček, l'idili per a orquestra de corda. Ens acompanyen membres de l'Orquestra Filarmònica Estatal de Brno, dirigits per František Jílek.

0: Leos Janáček va compondre aquest idil·li per a orquestra de corda l'any 1878. L'hem sentit en la versió de membres de l'Orquestra Filarmònica Estatal de Brno sota la direcció de František Jilecz.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que us proposa tot seguit l'audició de l'arranjament que Arnold Schönberg va fer del recull de Lieder eines fahrenden Gesellen, o Cançons d'un caminant errant, de Gustav Mahler. Aquest arranjament el sentim en la interpretació del baríton Jean-Luc Chaguignon amb el flautista Michel Moragues, el clarinetista Paul Meyer, Akon Austbo a l'harmònium, Luis Baset al piano, Isabel Lebartelli a la percussió, Marc Menda al contrabaix i els membres del quartet Arditi, tots dirigits per Michel Veroff.

0: Sentíem el recull Lieder eines fahrenden Gesellen o Cançons d'un caminant errant de Gustav Mahler. En sentíem, però, l'arranjament d'Arnold Schönberg que gravaven en aquesta versió que hem sentit el 1989 el baríton Jean-Luc Chagnon amb el conjunt instrumental que dirigia Michel Béroth.
1: Catalunya Música.

d'Antonín Dvořák podrem sentir tot seguit la Simfonia número 6 en re major, opus 60, per continuar la nostra programació. En sentirem la versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Jiří Belohlavec.

S'acaba aquí la sinfonia número 6 en re major, opus 60 d'Antonín Dvořák. Sentíem l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Jiří Belohlavec.

0: Un dels bellíssims concerts de Johann Sebastian Bach era el primer moviment vivace del concert per dos violins, corda i continu, número de catàleg 1043. Els intèrprets eren els violinistes Julia Fischer i Alexander Sitkovetsky amb l'Academy of St. Martin in the Fields.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Amb l'audició d'una de les conegudes com a Sonates del Rosari de Heinrich Ignaz Franz von Wieber, continuem la nostra programació avui. És la sonata L'Anunciació, una sonata que Alice Pierlo interpreta des del violí amb l'acompanyament del conjunt Le Veilleur d'Inuit.

0: Aquesta sonata és del recull de sonates per a violí i continu Sonates del Rosari, de Heinrich Ignaz Franz von Weber. La que sentíem, l'Anunciació, la interpretava la violinista Liz Piero al costat del conjunt Le Veilleur de Nuit.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanyarà l'obra Raise the Roof per timbales i orquestra, en una versió per timbales i banda, música de Michael Dougherty, que interpreten Todd Quinlan, timbales, i els membres del Rodgers Wind Ensemble dirigits per William Bertz.

0: Acabem de sentir l'obra Raise the Roof, en la versió per timbales i banda de Michael Dougherty, en la versió de Todd Quinlan, timbales, i els membres del Rutgers Wind Ensemble dirigits per William Byrds.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que us proposa tot seguit de sentir les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge en la versió per a veu i orquestra que el 1962 van enregistrar Victòria dels Àngels i l'Orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigits per Rafael Friedrich de Burgos.

0: Hem sentit les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge interpretades per la soprano Victòria dels Àngels i per l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, que l'acompanyava dirigida per Rafael Friedrich de Burgos en aquesta gravació del 1962.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb les visions fugitives Opus 22 de Sergei Prokófiev, que ens interpreta el pianista Gianluca Cascioli.

0: El pianista Gianluca Cascioli ens ha interpretat les visions fugitives, opus 22, de Sergei Prokófiev.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El recull de concerts per a violí opus 8 d'Antonio Vivaldi es coneix amb el nom Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. En aquest recull hi trobem els cèlebres concerts que descriuen les quatre estacions de l'any i us en proposem a continuació el número 2, l'estiu, interpretat pel conjunt Europa Galante que des del violí dirigeix Fabio Biondi.

0: El concert que ara sentíem és el concert número 2 del recull Opus 8, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, d'Antonio Vivaldi. És l'estiu, aquest concert per a violí, corda i baix continu en la tonalitat de sol menor, catalogat per Riom amb el número 315, que Fabio Biondi interpretava en la part solista de violí, tot dirigint també el conjunt Europa Galante.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música ara us convidem a sentir el quartet amb flauta en la major, Kehel 298, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets són Bartol Koiken, flauta, Sigisvald Koiken, violí, Lucy Fandel, viola, i Wieland Koiken, violoncel.

Acabem de sentir el quartet amb flauta en la major, Kehel 298, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren Bartol Kaiken, flauta, Sigiswald Kaiken, violí, Lucy Fandel, viola, i Wieland Kaiken, violoncel.

Continuarem amb l'obertura tràgica Opus 81 de Johannes Brahms en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Leonard Bernstein.

0: L'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Leonard Bernstein, ens ha interpretat l'obertura tràgica, opus 81, de Johannes Brahms.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vannier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.

0: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
1: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
0: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
1: Entrades a festival.jordisavall.com.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
5: Continuarem amb un dels lieder que Franz Liszt va compondre l'any 1860. Die drei Zigeuner, els tres gitanos, número de catàleg 320, el va escriure a partir d'un text de Nikolaus Lenau. El centrem interpretat per la soprano Diana Damrau amb el pianista Helmut Deutsch.

0: Era el lit d'Idrai Zigoina, Els tres gitanos, número de catàleg 320 de Franz Liszt en la versió de la soprano Diana Damrau i el pianista Helmut Deutsch.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Tot seguit sentirem la polonesa per a piano en fa sostingut menor opus 44 de Frédéric Chopin en la interpretació que en fa el pianista Maurizio Pollini.

0: El pianista Maurizio Pollini interpretava la polonesa per a piano en fa sostingut menor, opus 44, de Frédéric Chopin.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Bon dia, són les 9 i avui és dilluns 27 de juliol.
1: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: I comencem una nova setmana, l'última de juliol i també l'última setmana de programa, per on desfilaran figures que no podíem deixar de convidar, com el mestre Jordi Savall, que ens visitarà dimecres, o la soprano Sara Blanc, que està triomfant per tota Europa. La rebrem demà. Avui també tindrem a l'estudi dues personalitats.
0: Sí, el compositor Bernat Vivancos i l'organista Albert Blancafort. Amb ells farem un particular homenatge a la gran dama de l'orgue, Montserrat Torrent, que amb 100 anys encara ofereix concerts. Això serà a partir de les 10.
2: Abans ens capbussarem en la nostra particular Vivaspèdia i us descobrirem les perles de la pròxima temporada del Gran Teatre de Liceu, les que ens ha triat per nosaltres el seu director artístic.
0: Comencem.
2: Hi ha qui troba calma remenant la terra, nosaltres la trobem al peu del nostre lledoner, on entre les arrels sempre hi apareixen músiques, històries i paraules per compartir.
1: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
0: A la primera de les notes d'en Raimon hi llegeixo. Schubert sabia dir molt amb ben poques notes.
2: Aquest moment musical flueix amb una senzillesa que amaga una gran sofisticació.
0: Escolteu com una melodia aparentment simple va adquirint profunditat a mesura que avança, gairebé sense que ens n'adonem.

0: Era el quart número dels Moments Musicals, número de catàleg 780, opus 94, de Franz Schubert, interpretat pel pianista Carles Marigó. Xavier, anem a la segona nota?
1: Nota que ens porta cap a casa, i és que la història de la música catalana encara amaga moltes partitures per redescobrir.
0: Antoni Nicolau va ser un dels músics més actius de la Barcelona de finals del segle XIX i començaments del segle XX, i aquesta obertura n'és una bona mostra.
1: És de celebrar que la principal orquestra pública del país, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, es dediqui també a la recuperació del nostre patrimoni musical.

0: Era l'obertura de l'òpera Un rapto d'Antoni Nicolau amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Jaime Martín.
1: La tercera nota que trobem sota l'ombra del lledoner diu que la música tradicional irlandesa ha viatjat arreu del món amb les persones que al llarg dels segles van abandonar l'illa buscant millors condicions de vida.
0: Aquest és un llegat que continua ben viu i dialoga amb el repertori clàssic.
1: El violinista Daniel Howe parteix d'aquesta idea al disc que va publicar l'any 2024, Irish Roots, que vol ser un homenatge a les seves arrels familiars irlandeses.
0: En aquest disc, la figura de Thurlough O'Carolan hi ocupa un lloc central. Arpista sec i compositor admiradíssim, va saber unir la tradició celta amb el llenguatge del barroc europeu, demostrant que les fronteres entre la música popular i la música culta han estat, sovint, molt més permeables del que imaginem.

0: És el breu o Carolans Concerto interpretat pel violinista Daniel Hope, acompanyat en aquest cas per l'Air Ensemble de Terlo O'Carolan. Passen 2 minuts d'un quart de 10 del matí i no marxeu, perquè obrim la primera de les seccions del programa d'avui que ens porten els companys de la redacció de Catalunya Música.
1: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: I en aquesta versió d'estiu de Tots els matins del món obrim una nova entrada de la nostra particular Vivespèdia.
1: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
0: En efecte, amb en Joan Vives. Bon dia i benvingut un dia més.
3: Bon dia, Xavier. Bon dia, Rosa.
2: Bon
3: ben
2: dia,
3: trobats.
2: Joan.
3: Què tal?
0: Molt bé, molt bé.
2: Joan, la pregunta.
3: Vinga.
2: De quin concepte musical o interpretatiu ens parlaràs avui? Sorprèn-nos.
3: Quan vaig notar-ho, vaig posar la confluència de la música vocal instrumental en el bel canto del segle XVII-XVIII.
2: Home, però això quin binomi és,
3: no,
2: aquest?
3: No, el binomi és...
2: A veure,
3: espera,
2: Joan.
3: Espera.
0: Si és una confluència...
3: És una confluència. Aleshores, la idea és el naixement del bel canto,
2: sí,
3: però
2: sí,
3: en la música vocal, que aquesta crec que aquí no hi ha discussió...
0: No.
3: Però també en la instrumental. És a dir, avui el que us proposo és entrar en el concepte bel canto de debò, en el concepte genèric. I perquè els oients es posin una mica en situació, us proposo d'escoltar una de les sonates que Giampaolo Cima va publicar l'any 1610 a Milà, sonates eclesiàstiques, és a dir, per ser tocades durant les cerimònies litúrgiques, són instrumentals, i aquí la gràcia és que és la primera vegada que un compositor li posa el nom de sonata a obres per solista, en aquest cas violí i baix continu. És una obra, és un recull històric. Llavors aquí la gràcia és que el Cima agafa la part del violí com si fos una part d'una obra polifònica i la resta la deixa en el baix continu. És a dir, que encara no ha acabat d'assumir l'arribada del concepte de bel canto. Però primer escoltem això.

0: Ens deies, no, Joan, que és una sonata per a violí i baix continu del recull que en va fer Gian Paolo Cima d'aquestes sonates per ser interpretades en esglésies. I el primer recull de sonates en baix continu de la història de la música, Joan, podem determinar una data concreta on es pugui ubicar aquesta erupció del bel canto?
1: Gran pregunta. És a dir, això és el que més ens costa, sobretot quan més enrere anem, més ens costa trobar el dia 4 de febrer. Això és tremendo. Però sí que és veritat que estem a l'any 1600, en aquest cas era 1610, heu pogut observar que la melodia que feia el violí era agradable, però no era una melodia particularment bonica en el sentit de bellesa, en el sentit clàssic de bellesa, no? És una veu polifònica encara, una mica, d'aquestes veus que li falta alguna cosa més, no? Però sí que amb l'arribada del baix continu i l'invent de l'òpera a Florència a finals del segle XVI, dècada de 1590, mica a mica anirà sorgint la necessitat de trobar aquesta sensació preciosista del cant. La idea, la premissa inicial és hem de cantar d'una manera que s'assembli a la manera de parlar i que sobretot s'entengui la lletra. Però ja en aquell moment els protagonistes d'allò, Jacopo Peri i sobretot Giulio Caccini, de cop diuen, sí, però hem d'anar una mica més enllà. I fixeu-vos, l'any 1602 Giulio Caccini va publicar un llibre preciós que es diu Le Nuove Musiche, la nova música. Per tant, ja estem entrant en aquesta nova dimensió, 1602, a Punta Rosa.
2: Sí, ja està
1: apuntat. I aleshores, aquí, a Marilli Miavela, mireu si era bonica aquesta melodia, per el que era l'estil de l'època, que en van començar a fer 1000 versions, 1000 compositors per tota Europa. Però ens quedarem amb l'original.

0: la veu de la Montserrat Figueras, de la soprano Montserrat Figueras i Hopkinson Smith al llaüt interpreten aquesta cançó per veu i baix continu, Amarilli mia bella, de Giulio Caccini. Joan, a partir d'aquí, el sentit de bellesa en el cant va anar sent cada vegada més imprescindible, podríem
1: sí,
0: dir?
1: Sí, totalment. Perquè, fixeu-vos, aquí hi ha la necessitat d'explicar que el protagonista del text li diu a la persona que estima, diu, obre'm el cor i veuràs allà amb un destral, obre'm el cor i veuràs que allà posa Amarilli mia bella, és a dir, que tu ets la propietària del meu cor, no? I aleshores ho diu amb tanta passió que si ho dius recitant i prou no acaba de colar. I Caccini nota la necessitat de que la melodia sigui especialment bonica. Estem parlant de 1602 i aquesta és la melodia Amarilli mia bella. Aquesta cançó va fer fortuna, no és broma, eh? Es van començar a fer versions de tota mena per llaüt, per clavecí. Inclús un flautista que tocava en el cementiri d'Utrecht, la tocava en flauta fent variacions per allà. És a dir, és impressionant la història d'Amarilli mia bella. I llavors, a partir d'aquí, clar, sobretot a partir de 1637, que és quan s'inaugura el Teatre San Casiano a Venècia, que és el primer teatre públic d'òpera, que vol dir que tothom hi podia anar pagant l'entrada.
2: Perquè abans estava molt restringida.
1: No, bàsicament perquè eren els aristòcrates que muntaven...
2: La seva òpera.
1: Exacte, el Florencia, la família dels Medici, ens n'anem a Màntua a l'època de Monteverdi, és a dir, totes aquestes famílies que eren les que pagaven, i llavors et convidaven perquè tu eres aristòcrata, i tu també.
0: Però si no eres aristòcrata... No hi anaves.
1: Exacte. Aleshores, Venècia, que és una ciutat comercial, diu, ara, pagant una entrada a San Casiano, 1637, pots entrar, tant li fa qui siguis, mentre paguis. Això és un concepte modern.
2: Sí, sí.
1: I aquí, clar, de cop hi entra gent que pagant exigeix que s'ho vol passar bé. I aquí és quan hi ha la necessitat d'anar substituint els recitatius per les àries. Ària vol dir aire. És una expressió que en català ja no la fem servir, però tothom l'entén. Si us dic, va, anem a cantar uns aires populars catalans aquí a la plaça Llongueres, doncs tothom ha entès perfectament, sí, però ningú ho diu així, eh? Però és la part melòdica, la part bonica, la part de bel canto. I aquí és quan aquest bel canto s'anirà consolidant com un aspecte indissociable de la bellesa i de l'atractiu de l'espectacle. I tots els compositors es posen a fer bel canto. Tots. Ens hem de situar, sobretot, a partir de la inauguració del San Casiano, 1637, doncs a partir del 1650. Això es comença a escapar de Venècia, s'extén per tota Itàlia, després arriba a França, arriba a Espanya, arriba als diferents lands alemanys, Anglaterra. És inexorable. I aquí, per exemple, ens trobem compositors com el napolità Nicola Porpora, que va esdevenir el gran professor de cant dels grans castrats del segle XVIII i que sempre els hi demanava que componguessin fent servir les tècniques del bel canto amb les quals també cantarien. Aquí teniu aquest Salve Regina.

0: Joan.
1: És la mezzosoprano Stephanie Ustrak amb la capella de la Pietà de Turquini, no?, que ens està interpretant aquest fragment inicial del Salve Regina de Nicola Porpora. Sovint, sentint les àries del segle XVIII, sembla una mena de competició a veure qui la fa més belcantista, perquè això era una... Vaja, i, clar, com la gent pagava, volia veure coses espectaculars. I gairebé, pràcticament, que eren inhumanes.
0: Sí. és així, realment és així. És a dir, primer, la bellesa.
1: Exacte.
0: Però un cop ja ens hem acostumat a la bellesa, això no us sona del nostre temps, una
1: sí.
0: mica? A veure qui la fa més grossa.
2: Sí, sí, sí.
0: El món dels youtubers, no?, que han arribat a caure de catarates intentant agafar un angle... És a dir, és aquestes bestieses, doncs, una mica és el que passava en el món de la veu. El bel canto va anar tirant tan amunt, que cada cop no només n'hi havia prou amb bellesa, sinó amb totes aquestes filigranes, ornaments que anàvem sentint. Per això us he posat aquest exemple de Pòrpora, perquè és la bellesa de la melodia més tota l'ornamentació. Però el que volia reivindicar, i d'aquí el binomi, és que això no només afecta els cantants, afecta els instrumentistes. Escolteu, per exemple, el concert que l'any 1704-1705 Händel escriu a Hamburg. Era un xaval d'en prou feines 20 anys. Escolteu això.

0: Sentim el concert en sol menor per oboè i corda, i aquí l'oboè, Joan, canta com la veu humana, no? Aquest ideal que marcarà una bona part del barroc i del classicisme.
1: I que arribarà al segle XIX, és a dir, que no es queda aquí. És a dir, el bel canto és un fenomen global, i de fet la paraula, fixeu-vos, bel canto, però la paraula canto, cant, no només fa referència als cantants humans, sinó també als instruments. Tothom ha de fer bel canto, és a dir, a partir de Cavalli, pràcticament, ja podem parlar de bel canto, i això inclou Handel, inclou Vivaldi, inclou Mozart, inclou Haydn, inclou tots aquests compositors, i arribarem, diguem, a la culminació amb òpera, amb Rossini, Bellini, Donizetti. I el romanticisme serà el que s'encarregarà d'aturar tot això. Donizetti mateix, ja al final de la seva vida, doncs la Maria Estuarda, per exemple, hi ha un moment, l'escena famosa dels insults, no?, que aquí ja permet que la soprano, en un moment donat, deixi de cantar i comenci a cridar. I així Verdi també ho fa, el Rigoletto i diversos compositors. És a dir, aquest imperi del bel canto desapareix. Però durant tot el segle XVIII, bel canto és un concepte global.
0: Joan, per nosaltres et podries quedar tot el matí, però no pot ser. Per tant, com t'acomiadaràs avui?
1: M'acomiadaré fent cantar Mozart, però no a cap de les seves òperes, sinó a través d'un dels concerts per piano i orquestra que va escriure. Podíem agafar qualsevol obra instrumental de Mozart, perquè Mozart sempre fa cantar els instruments, però he triat un clàssic, mai tan ben dit, l'adagio o l'andante, vaja, del concert per piano i orquestra número 21. I amb aquest, doncs, m'acomiado fins demà a 9:15.
0: Joan, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: I gràcies per portar-nos aquesta bellesa que musical i interpretativa i també vocal. Fins demà.

0: Passen 2 minuts de 2:15 i hem de continuar fent camí. De seguida, amb un tast d'un dels 3 concerts que hem programat avui aquí, a Catalunya Música.
1: Catalunya Música.
2: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
3: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
2: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
3: Entrades a festival.jordisavall.com.
2: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
4: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
2: Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
4: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
5: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu. El concert del dia, amb Eulàlia Benito.
6: I quan arriba a l'estudi l'Eulàlia Benito, arriben els concerts de Catalunya Música, una cosa amb l'altra.
7: Bon dia.
0: És indissociable, el binomiquet. Sí, sí. Eulàlia, bon dia.
7: Bon dia.
0: Escolta'm, avui ens quedem a casa, concretament a l'Ateneu Barcelonès, i és que el concert que ens presentes aquest vespre, ens ho faràs a partir de les 8, és del 14è cicle Els teus clàssics, que organitza l'associació Joan Manent. I si l'últim dia teníem tota una orquestra simfònica, avui, atenció, un sol instrument, i quin instrument? L'arpa.
7: És la riquesa de la música. S'hi pot arribar amb un gran desplegament d'efectius o amb un sol instrument. I als concerts, al nostre programa, tenim una mica de tot. Fa un parell de setmanes també sentíem l'acordió de Radu Ratsoi, recordeu?
6: Sí.
7: I avui l'arpa de José Antonio Domènech.

0: José Antonio Domeneu, músic murcià que col·labora habitualment amb la Simfònica del Gran Teatre del Liceu.
1: Sí, i amb moltes orquestres de l'Estat espanyol. També amb orquestres italianes, alemanyes, franceses i fins i tot amb alguna orquestra russa o americana. Breument, es va graduar al Royal College of Music de Londres i el 2009 ja va debutar al Cadogan Hall i l'any següent al Wigmore Hall. I a més, és autor del llibre El arpa en l'antigua Grècia. Actualment és l'arpista titular de l'orquestra Oviedo Filharmonia i és professor del Conservatori Superior de Madrid.
2: Tenim moltes vegades la imatge associada de l'arpa amb una intèrpret femenina, eh? Vull dir, i avui portem una persona masculina a tocar l'arpa, em sembla bé. Sempre estem fora de norma, vull dir, saltant-nos les qualsevol regles establertes. Clar que sí, Eulàlia.
1: Afortunadament, exacte. Els homes actualment també toquen l'arpa, sí.
2: Exacte. I escolta'm, i quin repertori ens oferirà aquest vespre?
1: Doncs ens descobrirà obres de compositors catalans del segle XX. Mireu, el que sentim de fons és de Frederic Alfonso, la suite en estil antic. Que, per cert, Frederic Alfonso és qui va fer amb Joaquim Zamacois i Joan Baptista Lambert el mètode de solfeig LAS, que els músics de la meva, de la nostra generació, no sé, coneixem molt bé. Pel que fa al programa, a més d'aquesta suite de Frederic Alfonso, hi trobarem obres de Joan Baptista Lambert, Teresa Borràs, Josep Maria Pladevall, Salvador Brotons i Xavier Montsalvatge. El títol és Suite Bíblica, un segle de música per arpa. Anem des del 1928, quan Frederic Alfonso va compondre aquesta suite, fins a la creació de finals del segle XX amb Montsalvatge, Brotons i Pladevall. I Suite Bíblica és el títol de l'obra de Joan Baptista Lambert, que sona així.

0: És que l'arpa és aquell instrument que té aquell punt angelical, però alhora té contundència també. De vegades ens pensem només que sona així com molt...
1: Una cosa d'acompanyament.
0: No.
1: Té una personalitat molt pròpia, eh?
0: I el José Antonio Domené, per tant, ens redescobreix tot un patrimoni oblidat, o almenys jo no coneixia.
2: Sí, oblidat o desconegut del tot. Un repertori en gran part inèdit pels oients, i he de dir que jo també m'hi incloc, eh?
1: I jo m'hi apunto també perquè no el coneixia, de veritat.
2: I no només això, perquè... aquest repertori també és completament nou per l'arpista, per Domené. Hem de pensar que el d'avui és un concert de l'associació Joan Manent, que és aquesta institució que fa una tasca formidable i molt necessària d'investigació i projecció de la música d'autors catalans del passat i de l'actualitat. I a través d'activitats com aquest cicle de concerts, Els teus clàssics, posa en valor el nostre patrimoni musical, que en molts casos ha estat oblidat o ignorat.
1: I avui toca a Eulàlia, doncs, recuperar el repertori català del segle XX per a arpa.
2: Exacte, sí. Que està molt vinculat als intèrprets d'arpa que hi ha hagut, o a les intèrprets, normalment a les arpistes, tradicionalment, si més no. A Catalunya hi ha dues figures claus que han marcat la tradició de l'arpa. Esmeralda Cervantes, que va tocar obres pròpies, i l'arpista i pedagoga Rosa Balcells, que va crear escola a Catalunya i que als anys 30 va inspirar diversos compositors. Frederic Alfonso li va dedicar la suite a l'estil antic que hem sentit a l'inici. També Joan Baptista Lambert li va dedicar aquesta suite bíblica. Després, la tradició de Rosa Balcells ha tingut continuïtat amb molts deixebles. Per exemple, Maria Lluïsa Sánchez, a la qual la pianista i compositora manresana Teresa Borràs li va dedicar el seu paisatge. Però també té altres obres, com aquesta titulada Nostàlgia, dels anys 80, que podríem dir que ja explora noves sonoritats de l'instrument.

0: Antonio Domènech interpreta l'obra Nostàlgia de Teresa Borràs. L'arpa, aquest instrument que sempre ha despertat fascinació, potser perquè té un so, podríem dir, celestial, aquest so cristal·lí, aquest so vaporós, de gran puresa, sí, que sembla que es trenqui. No?
1: Transmet una mena d'aura, no? Potser aquesta aura relacionada sempre amb un so evocador. No?
0: I que lliga amb els somnis,
1: sí,
0: no? En realitat.
1: Exacte. I aquesta, jo diria que en aquesta fascinació hi ha influït també la llarga història de l'instrument, la seva evolució des de l'antiguitat, sempre o gairebé des dels inicis de la nostra civilització, han existit instruments de corda pinçada semblants a l'arpa que toca avui José Antonio Domènech. En alguns murals egipcis ja hi veiem aquests instruments. La mitologia grega representa el déu de les arts, Apol·lo, amb la lira. Pels celtes va esdevenir un símbol i a l'edat mitjana estava molt de moda. L'arpa contemporània de 47 cordes és una evolució de tots aquells instruments antics. Gràcies a aquest nou instrument que va crear el fabricant de pianos Sebastian Erhard a principis del segle XIX, els instruments poden transmetre els sons i els colors que relacionem ja de forma natural amb l'arpa.
2: Exacte, i avui a les 8 del vespre l'arpista José Antonio Domènech omplirà, com dius Eulàlia, de sons i colors al programa Els Concerts, amb l'obra de compositors catalans del segle XX. Sentirem, ens deies abans, obres també de Pla de Vall, Brutons i Montsalvatge?
1: Sí, José Antonio Domènech s'ha involucrat de ple en aquest redescobriment de la creació catalana per arpa, un patrimoni al qual el compositor de Sabadell, Josep Maria Pla de Vall, ha enriquit amb els 5 preludis, dels quals al concert d'aquesta nit en sentirem 3. No podia fallar tampoc Salvador Brutons, amb una obra titulada Subtilesa, ni Xavier Montsalvatge, amb les variacions sobre un tema anònim, una obra que va destinar a Magdalena Barrera, la solista de l'OBC des del 1987 i que podríem dir que també ha rebut la influència de Rosa Balcells.

0: Xavier, què t'ha semblat aquesta classe d'art de la Eulàlia? Meravellosa.
1: És que aquí no parem de tenir magisteris. El del Joan Vives només començar el programa. Seguim amb les nostres companyes, la Montse Aguilera i l'Eulàlia Benito. Un dia ens porten obres simfòniques. Avui aquesta delicadesa, que jo realment, Eulàlia, permeteu-m'ho dir, ha estat un descobriment no només de les obres, sinó també dels intèrprets i de la manera de poder tocar aquest instrument. Com deia abans la Rosa, no?, que ens porta amb aquesta àurea de fantasia, imaginació, de, no sé, que estàs flotant tota l'estona.
2: I després també tot aquest descobriment, no?, de la música catalana del segle XX destinada a l'arpa.
1: A l'arpa, que
2: una
1: això...
2: Cosa absolutament desconeguda.
1: Vaja, no ho sabia.
2: Sí, jo no, jo tampoc, la veritat. Ho he descobert fent aquest concert i realment ha estat apassionant, la veritat.
0: Fins dimecres, Eulàlia?
2: Ens retrobem dimecres, sí, és així.
1: Però
2: sí,
1: abans, sí. Atenció als oients, tenen una cita amb l'Eulàlia a les 8 del vespre amb el concert del dia.

0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10, som a Catalunya Música i continuem.
1: L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
2: I Rosa, com sona de bé aquest matí, eh?
0: Sona meravellosament bé, i tant que sí.
2: I escolteu-me, segur que molts de vosaltres, els nostres fidels seguidors, teniu ja entrades comprades per a diversos concerts de molts dels festivals d'estiu, dels quals n'estem parlant aquí al programa, que es fan arreu del país. Però ja esteu al cas de les cites musicals imperdibles de la pròxima temporada que arrencarà a partir de setembre?
0: Oients de Catalunya Música, si encara aneu una mica perduts, quedeu-vos amb nosaltres perquè ara mateix descobrirem quines produccions del Gran Teatre del Liceu no ens podem perdre.
1: Les perles musicals de la pròxima temporada, amb Olga Cardús.

0: Olga, bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, amb aquesta música tots els amants de l'òpera estem frisosos, perquè has pogut parlar amb el director artístic del Gran Teatre del Liceu, Víctor García de Gomà, i ha fet l'exercici, que és molt difícil, de triar-nos les dues produccions operístiques del teatre perquè per res del món ens podem perdre el curs que ve.
1: Doncs és així, Xavier. Abans d'escoltar-lo, recordarem que sota el lema Dessacralitzar, l'estrena de Jonathan Nott com a director musical i tres noves produccions seran alguns dels grans atractius de la propera temporada del Gran Teatre del Liceu. La pròxima temporada, el Liceu aspira a arribar als 300.000 espectadors i ha programat 194 funcions, ni més ni menys, que inclouen 9 títols escenificats i 4 en versió de concert, 2 microòperes de nova creació i una nova òpera de creació comunitària. A més, també acollirà 17 funcions de dansa repartides en 4 espectacles, 12 concerts i recitals a la Sala Gran i 5 activitats al foyer. Per tant, d'aquesta abundant i treballada programació de la temporada 2026-27, aquesta és la primera producció que Víctor García de Gomà ha dit que no ens podem perdre.
2: Diria que el títol amb què comencem la temporada seria el primer imperdible de la temporada, no? És aquesta Aïra de Giuseppe Verdi. D'altra banda, el títol que més vegades s'ha representat al Gran Teatre del Liceu, des de que es va cremar el teatre. Només hem vist la producció de Mestres Cabanes en repetides ocasions i ara és el moment d'enfrontar-nos a una nova producció, que és la de la Shirin Nechat, que és aquesta artista fotògrafa iraniana exiliada als Estats Units. Aquesta producció està originada a Salzburg i en la seva adaptació són coproductors amb l'Òpera de París. I és aquesta mirada d'un costat poètica, però d'altra banda compromesa, perquè ella parla de les tensions de la contemporaneïtat, des d'identitat, d'exili, opressió, fragilitat del propi poder, amb una lectura política subversiva i punyent. I després, clar, d'altra banda, doncs, amb un repartiment de luxe, en què tenim Anna Netrebko combinant-se amb l'Anna Pirozzi, però també tenim el Yussi Feibasov combinat amb el Piotr Betsawa. Jo crec que és una producció descomunal, lírica i poètica. És veritat que és un pèl més moderna, però respecta molt bé els codis, diguem, de lo que s'espera d'una Aïda, però també cantada d'una manera en què crec que passarà als anals, diguem, de la història del teatre per ser una obertura realment d'altíssimes proporcions, d'alt voltatge, molt ben servida.
1: Efectivament, l'artista visual, fotògrafa i cineasta iraniana Shirin Nechat és una de les veus més reivindicatives i alhora poètiques de l'art contemporani internacional. Des de l'exili, a través de l'art, ha creat un corpus visual únic en què la fotografia, el cinema i l'instal·lació passen a ser instruments de reflexió sobre el poder, la memòria i també la condició femenina en contextos travessats pel conflicte cultural i polític. Per tant, doncs, apuntem a l'agenda que del 23 de setembre el 15 d'octubre no ens podem perdre aquesta nova producció de Shirin Nechat de l'Aïda de Giuseppe Verdi, que serà la cobrirà la propera temporada del Gran Teatre del Liceu.
0: I Olga, deixa'm dir que Catalunya Música farà la transmissió en directe d'aquesta Aïda amb el segon dels repartiments, el que comentava en Víctor García de Gomà, amb Anna Pirozzi i Piotr Betsawa. Però, clar, per fer una Aïda s'ha de tenir aquí un cos de cantants, vaja, vull dir, de luxe, no?, que, com ens comentava en Víctor. I atenció també, perquè la primera de les funcions d'aquesta Aïda, la del 23 de setembre, està programada dins del Liceu Under 35.
1: Exactament, Xavier, i és que és una producció ideal per fer que els joves puguin entrar en el món de l'òpera per primera vegada. Si teniu entre 18 i 35 anys i n'heu anat mai al Liceu, aneu a veure la funció d'Aïda del 23 de setembre. Ens en dona tots els detalls d'aquest programa Under 35, Víctor García de Gomà.
2: Sempre ens agrada, així que sigui possible, de tenir 4 o 5 propostes durant l'any, durant la temporada, perquè siguin els joves que s'acostin, diguem, a gaudir d'allò que presentem sobre l'escenari. Sempre és òpera, dansa, ballet, algun simfònic també de tant en tant, i siguen joves amb joves per gaudir de l'òpera sense prejudicis i d'alguna manera tenir les primeres experiències per posar temperatura, no? Amb un preu molt raonable de 30 euros, diguem, perquè tots puguin venir, 25-30 euros, perquè tothom tingui l'oportunitat, no?, que el problema del preu no sigui un problema d'accés i despertar una mica el cuquet sobre un gènere que necessitem que l'estimin, que l'abracin, perquè és un projecte, és una proposta de gènere, diguem, molt, molt europeu, diguem, no?, com és l'òpera, i que d'alguna manera pues, requereix de molts recursos i de gent que se l'estimi, no?, perquè si no tindríem el país aquest de que se'ns fongui, no?, com una bola de neu a les mans.
3: Realment, Olga, el Liceu Under 35 és una proposta molt encertada per fer que el jovent que no ha tingut l'oportunitat d'endinsar-se en el món de la lírica ho pugui fer de manera assequible. 30 euros.
1: Totalment d'acord, Rosa. Ho comentava ara Víctor García de Gomà. I, a més, hem de recordar que un cop acabada la funció, això és molt important, el foyer del Liceu s'obre per tots els joves que han assistit a l'òpera i un DJ hi punxa música. I, a més, s'hi ofereix menjar també a preu molt assequible. Per tant, és que no se'ns acudeix cap manera millor per fer que els joves neòfits s'endinsin a l'òpera que aquest programa, el Liceu Under 35.

0: I seguim, perquè Víctor García de Gomà ens ha recomanat la segona producció operística de la temporada 2026-27 del Gran Teatre del Liceu, que tampoc ens podem perdre. De fet, aquesta música inconfusible que estem sentint de fons ja ens està donant una pista de quina és. Si no la reconeixeu, no patiu, però agafeu paper i llapis, que ara sabreu quina és.
1: Mira, estava valorant si era l'Àngel Exterminador del Thomas Adès, però finalment, per la potència que té, aquesta, l'Àngel Exterminador, no us la podeu perdre tampoc, però la que he triat finalment és Rheingold, no? per el que representa l'inici d'una aventura, d'aquesta epopeia, que és la tetralogia, és l'anell del Nibelung de Richard Wagner, amb el seu primer episodi, no? Que és aquest epíleg, que és el Rheingold, que el tindrem el mes de febrer. Clar, això és un esforç de teatre majúscul, titànic, no? Perquè és 4 anys consecutius, sempre serà el mes de gener-febrer de tots els anys, del 27 en endavant. En aquest cas és la producció del Tobias Kratzer, dirigit sempre pel Jonathan Nott, i clar, amb un repartiment fantàstic, que ja s'ha anunciat en el seu primer tram, en què tenim segurament la referència del Wotan de la següent generació, que és el Nicholas Brownlee, no? Tenim també el Nicky Spence fent de Logue, entre d'altres, no? Vull dir que són les dues figures més assenyalades, segurament, del Rheingold.
2: Doncs ho anotem en majúscules, Olga, a la nostra agenda, aquest Lord del Ring, que és el pròleg, recordem-ho, de la tetralogia de Richard Wagner, que podrem veure al Gran Teatre del Liceu en les pròximes 4 temporades. Lord del Ring, recordem-ho, es representarà al febrer del 7 al 21, i no m'oblido d'una data el 15 de febrer perquè l'oferirem en directe a Catalunya Música. En Víctor García de Gomà comentava el Wotan d'aquest segle, el Nicholas Brownlee, que vam poder veure aquest divendres en el concert de comiat a Josep Pons, amb la sinfonia número 8 de Mahler, la dels 1000, que també va ser un dels solistes que van interpretar aquest monument musical de Gustav Mahler. Però ja sabeu, totes les dates exactes de la programació del Liceu les podeu trobar al web del teatre liceubarcelona.cat.
0: Exacte, i entre altres veus, a més del Nicholas Brownlee, doncs Nicky Spence i també la mezzosoprano portuguesa establerta a Catalunya, Helena Resurreisau. Segur que molts de vosaltres la coneixeu, l'heu anat a sentir en concert. Ella interpretarà el paper de Floshilde, una de les nimfes del Rin. És una cantant enamorada de Catalunya, parla perfectament català, té una veu preciosa i és programada molt sovint al Festival Live Victòria de Barcelona.
3: I val la pena recordar que aquest Or del Rin de Richard Wagner és una coproducció de l'Òpera Estatal de Baviera i el Gran Teatre de Liceu i tindrà la direcció musical de Jonathan Not.
0: Exactament, Rosa. I la direcció escènica anirà a càrrec de Tobias Kratzer. El director artístic del Gran Teatre del Liceu ens ha revelat per què serà tan especial.
1: I aquí també torna a pivotar sobre aquesta idea del fanatisme religiós, de com els déus viuen la immortalitat i aquesta fatiga sobre l'etern retorn en què, encara que volguessin, desitgessin morir, no podrien per aquesta sensació d'eternitat. Llavors, amb els anells que hem vist des que tenim DVDs i podem circular pel món per veure diferents propostes, clar, no veiem l'èpica, diguem, no? No veiem a vegades la justificació dels orígens dels problemes que després s'han desenvolupat al llarg del ring. I per tant, si aquí Tobias Kratzer ha suportat amb vídeos, ens explica la interhistòria, no? De quin és l'origen, a més veus una mica doncs, això, els dos bàndols, el que representa el bàndol d'Alberic en l'evolució, diguem, de la història, i el bàndol de Wotan, no? Com van formant els seus exèrcits per al final acabar amb aquesta guerra de déus contra déus, no? Jo crec que és segurament el millor anell que podem trobar ara sobre els escenaris, perquè és una producció preciosa, màgica, que explica molt, molt bé la història i crec que molt ben cantada i molt ben dirigida. Aquest és l'inici de 4 anys de deliri wagnerià, festa wagneriana al nostre escenari que es considera no només belcantista, verdià, puccinià, sinó també un escenari molt privilegiat wagnerià.
2: Quins 4 anys meravellosos que ens esperen,
0: ja
2: els que som
0: dir,
2: enamorats de les òperes de Wagner i gràcies a Liceu. En Víctor García de Humà ens ha convençut i en prenem bona nota també d'aquest Lord del Rin de Richard Wagner, que podrem veure, recordem-ho, al febrer.
0: Així
2: és. I sentim precisament l'escena final d'aquesta òpera, diem adéu, però no tot, Olga.
3: Tenim l'agenda plena de cites musicals meravelloses i imprescindibles gràcies a les recomanacions, Olga, que t'han fet cada dilluns Josep Maria Prat, fundador i president d'Ibercàmera, Víctor Medem, director de l'Auditori, Joan Uller, director general del Palau de la Música Catalana, i el Víctor García de Gomà, director artístic del Gran Teatre de Liceu. Olga, gràcies per descobrir-nos i portar-nos totes aquestes perles per la propera temporada.
2: Exacte, és que l'Olga és una perla.
3: És la perla del programa.
2: Ens ha portat tots els convidats que li hem demanat.
0: Quina vergonya.
2: No, vergonya no.
3: Els nostres oients ja saben que és la nostra productora i aquest programa no hauria estat com és sense l'Olga Cardús.
0: Mare meva, quantes flors ja em puc amagar sota les pedres. Moltíssimes gràcies. M'ha fet moltíssima il·lusió que em deixéssiu formar part del vostre programa. M'ho he passat molt i molt bé i moltes gràcies també a Josep Maria Prat, Víctor Medem, Joan Uller i Víctor García de Gomà, que ens han dedicat el seu temps i ens han fet aquestes recomanacions fantàstiques i marxem amb l'agenda plena.
2: Exacte.
0: Per l'any que ve, de cites imprescindibles.
3: Moltes gràcies, Olga Cardús.
2: Bon estiu.
0: Bon estiu. Bon estiu.

0: Catalunya Música.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
2: Passant gairebé...
1: I Rosa Maria Bertroli.
2: Exactament. És que la pressa m'apreta, perquè ja tenim els nostres dos convidats aquí a la taula. Deia que passen 4 minuts de les 10 del matí i d'aquí res conversarem amb el compositor Bernat Vivancos i l'organista Albert Blancafort. Els hem convidat, us ho dèiem en començar, perquè ens parlin dels homenatges que se li estan fent a la gran dama de l'orgue, Montserrat Torrent, ara que ha fet només 100 anys.
3: Tot i que centenària, Montserrat Torrent continua oferint concerts, com el que té programat la setmana que ve a Peralada. Interpretarà una obra de Bernat Vivancos que tocarà amb un instrument ben peculiar. Els convidats d'avui ens ho explicaran.
2: I tancarem el programa amb David Guzmán, que avui ens farà veure com la gelosia i l'obsessió han omplert de literatura molts llibres i també com han donat nom a moltes peces musicals.
3: I avui rebem el compositor Bernat Vivancos i el mestre organer Albert Blancafort per parlar del concert que podrem veure el 6 d'agost a Peralada en homenatge als 100 anys de Montserrat Torrent.
2: Un concert important no només per l'homenatge que representa a una organista única, sinó també perquè és la primera presència de l'orgue en la programació de Peralada. Bernat Vivancos i Albert Blancafort, bon dia i benvinguts

0: Aquí sentim Montserrat Torrent, l'organista catalana i mestra d'organistes més destacada del segle XX i part del XXI, interpretant un preludi de Bach. En aquest centenari, l'artista catalana actuarà, com hem dit, al Festival de Peralada, a l'Església del Carme, on debutarà amb 100 anys, com si res.
1: No, Bernat, tu i Albert?
2: Sí, sí, sembla mentida, no? A mi doncs, he tingut la sort de tenir intèrprets molt bons i de diferents edats, evidentment, però, clar, que t'estreni una obra algú que acaba de fer 100 anys és una efemèride, però realment la importància no només rau en aquest fet, no diré anecdòtic perquè és important, però sobretot perquè és Montserrat Torrent, aquest personatge tan important a casa nostra aquest darrer segle, evidentment, i això és el que realment a mi també doncs, m'honora, sobretot.
1: Albert, mestre organer, i diem-ho també, fillol, sí. De Montserrat Torrent, com viu el debut Montserrat Torrent a Peralada?
3: Amb molta emoció. Amb molta emoció i moltes ganes de preparar-ho. De fet, ja ens està apretant, perquè s'ha de dir que l'orgue que es posarà a Peralada, que potser parlarem més endavant, és un orgue portàtil, i és un orgue que ara mateix el tenim a Collbató. Va arribar fa 15 dies, procedent d'Itàlia, i el tenim a Collbató. I ell està frisant per poder provar, registrar i preparar tota la seva actuació.
1: Escolta'm, perquè jo tinc una curiositat. Quin és el secret de Montserrat Torrent per poder haver arribat a més de 100 anys, perquè els va fer el maig, si no recordo malament, i que pugui continuar oferint concerts, i no només a Catalunya, perquè la Montserrat agafa avions i se'n va a tocar a Itàlia o allà on sigui. O sigui, quin és el secret?
3: Sí, sí, i tant. Pensa que fa potser 3 setmanes o 4 se li va donar el Premi Alícia, i això va ser un acte que es va fer al vespre, bastant tard. Jo l'endemà li faig un WhatsApp, perquè ella està molt ben connectada, per internet i això, WhatsApp i mails, el respon molt ràpidament. Hola, Montserrat, felicitats per lo d'ahir, què? Diu, salutacions des de Nuremberg. A les 9 del matí, o sigui, vaig quedar... Diu, però què passa aquí? No? I el que tu preguntaves, què és el que li dona aquesta vitalitat? Primerament, la música, òbviament. Aquestes ganes de continuar avançant, de continuar aprenent, això per descomptat. I després té els seus trucs, té els seus rituals, ella ho ha explicat moltes vegades, doncs que es lleva molt de matí, comença a tocar a les 5 del matí, sense fer soroll, perquè, com sabeu, ella no sent. Mm-hmm. Però, en canvi, ho sent tot. I a nivell de música ho sent tot. I això li dona molta vitalitat, no? El fet de llevar-se al matí, poder estudiar, fer els seus petits rituals, etc., fa els seus crucigrames, que també això la manté activament doncs, a nivell de cervell, la manté molt desperta. I després altres cosetes, com ell explica, fa molta gràcia, ho diu, mira, abans de fer un concert em prenc un plàtan i un tros de xocolata.
0: Ah.
3: I després del concert una mica de whisky.
1: Ui.
0: Home, doncs potser escolta.
3: I això, i ara us faré una avançada,
1: sí.
3: Serà la culminació d'aquest concert a Peralada, perquè la direcció del festival ha encarregat, em sembla que és a la família Roca, a l'Albert Roca,
1: sí.
3: El pastisser, uns bombonets...
2: El Jordi.
3: Uns bombonets que porten aquests 3 components perquè tothom, després del concert, tingui aquesta sensació.
0: Quina meravella!
3: Molt refinat,
2: això. És a dir, que acabarem amb whisky, vols dir?
3: Acabarem amb whisky a la salut de la Montserrat, sí.
0: Doncs això serà fantàstic. A veure, després parlarem i aprofundirem en les vostres relacions familiars i d'amistat, però, Bernat Vivancos, quina relació tens tu amb Montserrat Torrent?
2: Bé, jo és també bàsicament familiar, també. El meu pare havia estudiat amb ella, i el meu germà també, que em fa gràcia aquests dies doncs, que hem estat preparant coses i tot, que a vegades l'acompanyen alumnes de la Montserrat Torrent, però són alumnes que ja són molt grans. El meu pare té 95 anys.
0: Clar.
2: I dius, home, doncs déu-n'hi-do, no? I després sí que durant, doncs, doncs hem tingut certa relació a casa familiar, el meu pare se l'estima moltíssim, i sí que fa uns anys, quan dic uns anys vol dir potser 20, que ja em va interpretar una obra que es deia Improvisation 1, que recordo que no sé si ella mateix algú em va dir, és l'obra que més m'he estudiat a la vida.
0: Per difícil?

Sí, i vaig pensar, mare de Déu, primer que és una cosa que tampoc m'agrada molt que m'ho diguin, perquè això d'escriure a vegades és molt difícil, jo estic bastant en contra, i els dic als meus alumnes de composició a l'ESMUC, com més difícil sigui, menys es tocarà una obra. Però en aquest cas, clar, jo estava estudiant a París, inspirat amb les improvisacions d'Olivier Letry, de tots els la gran escola d'improvisadors francesos, vaig tenir la valentia, potser, de dir, de fer una obra que es va quedar a la meitat, de la meitat, de la meitat del que són les improvisacions, perquè això no hi ha qui ho superi. Però bé, ella la va tocar i em va dir això. I llavors, arran d'aquest encàrrec, he volgut fer una cosa senzilla, especialment amb el record d'això, ja que va passar tantes hores estudiant aquella obra, doncs ara, una, i que també doncs, que pugui tocar, evidentment, a la seva edat.

0: Abans parlàvem d'un orgue que està a Collbató, que ara portaran doncs, cap a Peralada. Com és aquest orgue? Com s'ha de dir? Wanderer?
1: El seu nom és Wanderer.
0: Wanderer.
1: Però el tipus d'orgue se'n diu orgue modular.
0: Modular.
1: I un orgue modular és un orgue que té 1.000 tubs, com els orgues mitjanets, perquè hi ha orgues més grans, no? però els 1.000 tubs ja pots fer, ja és un orgue amb un gruix considerable, no? Llavors, per poder-lo transportar i poder-lo posar a qualsevol lloc, va dividit en armaris. Imagineu-vos un armari amb rodes, doncs imagineu-vos 12 armaris amb rodes que es connecten per cables via MIDI, i es pot connectar amb una consola i això pot tocar. Evidentment, el sol fan els tubs, el fa l'aire, etc. No? Però això et permet portar l'orgue doncs, a qualsevol lloc. Podríem fer, doncs, posar-ho en una plaça o en un castell o allà on sigui, i és la gran avantatge d'aquest instrument.
2: I quines mides té? Perquè m'imagino que també deu ser curiós no només sentir com toquen aquest orgue, sinó veure'l, no?
1: I tant, com a objecte visual, sí. És molt bonic, perquè, és clar, té tots aquests cossos, a més està molt ben decorat, amb unes gelosies i tal. Algunes parts són amb persianes que s'obren i es tanquen, això també li dona molta dinàmica, però sí que fa una i més en un lloc on no hi ha hagut orgue, que a més l'haurem de col·locar doncs, el que és en el presbiteri, els costats de l'altar,
2: sí.
1: Perquè generalment els orgues doncs, estan penjats a dalt, sigui el cor, amb un lateral, etc. Però en aquest cas el posarem doncs, just davant de la gent i, a més, tindrem un so doncs, molt directe.
0: Albert Blancafort, sovint es diu que l'orgue és un instrument inseparable de l'espai pel qual ha estat construït. Llavors, jo et volia preguntar com canvia aquesta relació amb un instrument modular com aquest?
1: És un instrument pensat per poder anar a diversos llocs diferents. Evidentment, a cada lloc sonarà diferent perquè la caixa de ressonància d'un orgue és l'espai. Així com la d'una guitarra té la seva caixa pròpia, o un violí, un orgue sempre és l'espai. Llavors sí que té i rebem sonoritats molt diferents del mateix orgue. Aquest orgue, per exemple, ha estat, no sé, a l'Arena de Verona, a Venècia, al Duomo de Milano. Clar, cada lloc sona diferent. Evidentment, la reverberació i la projecció del so és un altre. I és un instrument que la pressió de l'aire i l'harmonització, és a dir, el tipus de so, s'ha fet pensant en aquesta ambivalència, no? D'espais molt secs o espais molt reverberants.
3: I, a més, trobo interessant també que no només es pugui portar un orgue fins i tot en un bosc, no? Etcètera, si hi ha electricitat, però sinó que també en un mateix espai pugui ser aquest multiespai, no? Que el so també, si ho poses darrere, et pot venir de tots cantons, i això acústicament és fantàstic.

0: en el festival hi ha l'estrena absoluta, dèiem, d'aquesta obra teva, Pregària a la Verge de Montserrat per abans d'anar a dormir. Jo et volia preguntar com et va arribar l'encàrrec de fer aquesta obra i com te l'has plantejat?
1: Doncs bé, a través del festival, del mateix Albert, doncs em van dir que hi havia aquesta idea de fer aquest concert amb l'orgue modular i doncs que farien dos encàrrecs, un a la Raquel García Tomàs, que finalment doncs no com que va tenir un petit, bueno, un accident, doncs no es podrà dur a terme, i que doncs m'encarregaven aquesta obra i que a més doncs la mateixa Montserrat va dir que jo vull estrenar l'obra del Bernat. Per tant, un honor, molta il·lusió. I això va passar, m'ho van dir a les vacances de Nadal, i que la Montserrat, amb aquestes coses de trapelleria que fa, havia anat a Itàlia, li havia agafat una pulmonia, no sé què, i estava hospitalitzada. I jo vaig pensar, ostres, dic, clar, que hospitalitzin algú de 99 anys, vaig pensar, jo vull que la vegi i vull que la tingui pel que pugui passar abans que es mori, si és que la cosa hagués anat a més, no? I la vaig fer de seguida, vaig deixar tot el que estava fent, la vaig fer de seguida, i el dia de Reis, doncs, l'Albert, no?, li va portar la partitura perquè la tingués allò com un nen petit, malgrat els seus quasi bé 100 anys. I doncs això, no? És un encàrrec del festival. He volgut fer una obra humil, una obra senzilla, una obra íntima, un ricercare, també amb aquesta idea de recerca que també representa tant la Montserrat Torrent, de búsqueda de nou repertori, etcètera. Un cantabile, una obra humil, i per abans d'anar a dormir, ara estem escoltant també aquesta salve de les tres pregàries per abans d'anar a dormir, que va... Per cert, vaig dedicar la meva àvia, que va morir als 103 anys, o 102, perdó, vull dir que la Montserrat encara té corda, i li vaig dedicar aquestes pregàries per abans d'anar a dormir, per abans d'anar a dormir una mica, que és dormir, que cadascú llegeixi com vulgui, però sí d'aquest acte de confiança, no?, d'aquesta pregària, evidentment, a la Verge de Montserrat, que porta el seu nom, i que hi ha motius, doncs, una mica amagats del Virolai.
2: Ah...
0: Albert, digues.
2: Bé, jo volia subratllar també la col·laboració i la participació del director artístic del festival, que és l'Oriol Aguilar, que arran d'unes relacions que vam tenir l'estiu anterior, vaig portar un altre orgue també, no pel concert, per un altre acte més privat, va sorgir aquesta possibilitat de dir el 40è aniversari del festival... Per què no el lliguem amb el centenari de Montserrat Torrent, ja que aquí han passat doncs, totes les grans divas catalanes, i Montserrat Caballé i Victoria de Los Ángeles, etc. I va sorgir aquesta possibilitat. Li dic, mira, jo tinc la possibilitat de portar-te un orgue. Què dius? Doncs mira, hi ha aquest orgue a Itàlia, el podem fer venir. I a partir d'aquí, per què no li creem, per què no fem el festival, es va plantejar per què no fem una cosa que quedi en el temps, perquè el concert passarà i tots ens ho passem molt bé, però això passarà i en canvi una obra queda per sempre, no? I aquest és el que volien deixar, aquest testimoni, i per això es van encarregar aquestes dues obres, de les quals la de la Raquel malauradament però no vol dir que no es faci més.
3: Exacte.
2: Endavant. I després, doncs, tot va anar seguit, doncs, perquè el Bernat, tal com ell ha explicat molt bé, pogués composar-la i després li poguéssim entregar el dia de Reis, que va ser un acte així molt, molt bonic.
3: Va ser un gran regal de Reis, a la Montserrat.
2: Amb molta il·lusió.
0: Xavier, te'n recordes que vam tenir assegut aquí l'Oriol Aguilar i va dir que una de les coses que li feia més il·lusió d'aquest festival era precisament doncs, aquesta actuació vinculada, aquest concert vinculat amb la Montserrat Torrent i que li feia una il·lusió tremenda, ens ho va dir aquí a l'estudi.
3: Exacte. La Montserrat estarà al concert de la setmana que ve al costat dels organistes Paolo Oreni i Joan Seguí. Per tant, és un homenatge a ella, el que dèiem, a la gran dama de l'orgue, però també una manera de visualitzar el seu llegat i l'herència en tants i tants i tants bons deixebles. Com podríeu explicar als nostres oients la importància de la Montserrat per a la música?
2: Clar, heu de pensar que quan ella va caure del cavall, com diu ella mateixa, perquè ell estava estudiant piano a l'Acadèmia Marshall amb totes aquestes companyes que tenia, la Rosa Sabater, Alicia de la Rocha, imagineu-vos, era com el Barça del Messi, una cosa allà, tot All Stars. Estiuejant, doncs se'n va donar, i anava a tocar l'orgue a l'església, se'n va donar l'orgue, però per tocar Chopin i obres de Mozart i així, no? I se'n va donar compte que allò sonava malament, i a partir d'allà se li desperta aquesta vocació. I aquesta vocació, en els anys 40, o finals dels anys 40, el país estava desolat. I a nivell organístic, encara pitjor, perquè havien cremat el 90% dels orgues, s'havien perdut les escoles d'ensenyament, alguns músics s'havien exiliat, vull dir, estava la cosa molt erma, no? I ella, una dona, enmig de tot aquest panorama del franquisme, l'església, l'orgue relacionat amb el règim, també, no? Va haver de nedar contracorrent amb moltes coses per poder seguir la seva vocació. I el que va, en aquests temps, als anys 50, es va retrobar amb la figura del meu pare, Gabriel Blancafort, un organer que també volia fer un canvi radical en el que era l'organeria d'aquell temps, que també a nivell de construcció estava també molt, molt, molt decadent. I tots dos se'n van anar a França, a París, van aprendre cadascú el seu ofici, després van tornar aquí, i a partir d'aquí es genera tota una inèrcia de canvi de tot el món de l'orgue, tant a nivell de la construcció com al nivell de la pedagogia i dels concerts. I això, doncs, amb el temps ha donat els fruits que en gaudim ara.
1: Puc fer una petita falca en relació amb el que deies, que potser no té molta relació amb el que avui ens heu convidat, però que avui pensava venint, amb totes les dificultats que has dit de la postguerra, etc., ja que estic a una ràdio, doncs, nacional de Catalunya i de música, avui, precisament, 27 de juliol, de fa exactament 90 anys, van assassinar el pare Àngel Rodamilans, compositor montserratí inspiradíssim, que jo li tinc un amor incondicional. Pensava, la Montserrat Torrent tenia 10 anys. Perquè, bé, sí, sí. Vull dir que encara, perquè encara hi ha gent molt gran a Sabadell que va veure precisament el cos amb els trets al cap. És un compositor extraordinari, i una de les desgràcies, a part de que es van cremar tants orgues, també de la Guerra Civil, que a part dels 22 monjos morts de Montserrat, que aviat està dit, avui cal recordar-ho, i aquí en aquesta antena, que fan 90 anys de la mort d'aquest compositor beat, que és dels pocs compositors beats que hi ha, que he de dit, ho havia de dir.
3: No, i has fet bé. I has fet bé, Bernat.
1: I a més, un compositor que va escriure molt, no per orgue sol, però sí moltíssim per cor i orgue, perquè ell mateix tocava l'orgue i l'harmònium.
0: Doncs queda dit i queda el record en aquests moments aquí. Ho dèiem al començament de l'entrevista, que també podíem parlar una mica de les relacions familiars. A mi m'han dit que el pare de Bernat Vivancos i el d'Albert Blancafort van coincidir a Vic com a seminaristes, compartint tots dos el seu amor per la música. Això és així?
2: Per la música i per l'orgue en concret.
0: I per l'orgue.
2: És a dir, s'anaven al seminari caminant pels camins i les carreteres. També estic parlant dels anys 40, i s'anaven a la gleba perquè hi havia un orgue que més o menys es podia escoltar, no? I eren tres o quatre, i un d'ells era el Josep Maria Vivancos. Això, el meu pare va fer com una autobiografia manuscrita, i on apareixen tota una sèrie de personatges. És tot com un teixit. És un teixit humà, és un teixit musical, que és una mica el que ens precedeix, no? I en la relació, doncs, Blancafort-Vivancos hi han hagut diverses coincidències, i fins i tot més abans, no?
1: I uns temps també que a vegades no podies en el seminari estudiar l'orgue, que és el que volien més, perquè havien de fer els estudis i Quaresma i Setmana Santa tenia una nota, etcètera, i sí, tant és així que ara jo vinc de casa, el meu pare, que ja dic, pobre, té 95 anys, meu pobre perquè ja està molt malalt, però que tenim a casa, en un pis de Barcelona, aquí al carrer Ferran Agulló, un orgue del senyor Blancafort, de dos teclats i pedal, que encara funciona i que bueno, fa el pare fins fa molt poc, ara perquè ja no pot seure, i el tocava, vull dir que sí, la relació.
2: Sí, sí, sí, sí, o sigui, dos amics de joventut, després, doncs, passen a ser tots dos, doncs, deixen el seminari, formen les seves famílies, però al final...
1: Gràcies a Déu, si no estaríem aquí.
2: Clar.
1: S'ha de dir tot.
0: I si tirem més enrere, crec que encara hi ha Maria Canals, que és padrina de Bernat Vivancos, que també va tenir molta relació amb Manel Blancafort, compositor, i avi de l'Albert Blancafort. Això també...
2: Sí, sí, sí.
3: Relliga una mica tot, no?
2: Hi ha una entrevista que el teu pare, el Josep Maria Vivancos, li va fer a Maria Canals, així, amb una gravació, sí, que me la va passar, que és una joia, allò. Allò s'ha de, un dia s'ha de publicar o s'ha de fer d'alguna manera, no? Però Maria Canals allà explica molt bé tota la seva trajectòria, disculpeu, com a músic, però també les relacions personals. I amb el meu avi havien tingut una gran relació. El meu avi que anava cada setmana a escoltar les obres que composava, i la Maria és la que li tocava les peces, i així ell podia anar fent i refent.
1: Dues grans personalitats, Montserrat Torrent, Maria Canals. Sí, i tant. Sí.

0: Bernat...
1: No el tenia controlat, aquest enregistrament.
2: Això
0: va passar...
1: Quina sorpresa.
0: Això va passar l'any passat, a Peralada, també... Setmana... No és ben bé aquest enregistrament.
2: No és aquest enregistrament, però...
0: Però, realment, allà, a Peralada, l'any passat, per Setmana Santa, vas interpretar i allò, els responsoris, no? Amb una formació que ens va deixar tots bocabadats, al cor de la ràdio de Letònia. Digues primer què estem sentint i després et faré la pregunta.
1: Ara estem sentint... un dels tres responsoris que vaig fer de joventut, fa uns 20 o 30 anys, que eren tres només, i després, doncs, al cap d'això, 30 anys, vaig fer aquests nou que es van estrenar a Peralada, que no tenen res a veure amb aquests, però que també hi ha un obús més, per exemple, que me'ls estimo molt, aquests tres, però que ara m'ha sobtat perquè, clar, no s'han cantat tant. No?
2: És el Pau Madrigal. Aquest.
1: Ah, fantàstic. Doncs a Peralada va ser realment extraordinari, amb el cor de la ràdio de Letònia. Va ser una experiència, perquè era divendres Sant, era a les 10, es va acabar pràcticament a mitjanit, amb un misticisme i una qualitat, i va ser un dels concerts memorables que realment recordo.
0: Això després, crec que vau anar a Letònia per enregistrar-lo en disc.
1: Sí.
0: I això ja tenim el disc?
1: Sí. Es van fer tres concerts, un aquí a Peralada, dos a Letònia, perquè el director volia rodar el programa abans d'enregistrar-ho, i després amb Santi Bergunyó, l'equip de Neu Records, vam anar a Sant Joan de Riga, que és una acústica que ens coneixem molt bé, perquè ja hi vam enregistrar el Blanc i el Rèquiem, a fer aquest tercer disc, amb el que aviat està dit, que no és un tercer disc, és un cinquè, perquè jo em passo sempre amb el minutatge, i són dobles CDs, però bueno. I ho vam enregistrar, i sí, és un disc que ja està a les plataformes i està també a la venda, a Neu Records es pot consultar, que és realment un disc molt, molt bonic, d'aquests nou responsoris de Setmana Santa, molt inspirats en Tomàs Lluc de Victòria, malgrat les distàncies, que vaig enregistrar de petit als 10 anys.
2: Jo li volia preguntar a l'Albert Blancafort una mica, és una pregunta, ja sé que la resposta podria ser amplíssima, però cap a on va l'orgue al segle XXI? Tu vens d'una família absolutament reconeguda d'organers, però, esclar, els temps canvien, les coses...
3: Mira, a diferència de molts instruments que han arribat a la seva maduresa, per exemple, un violí, ha arribat a ser un violí i ja està, o un piano, o tants altres, l'orgue està molt condicionat i sempre, cada època, cada període artístic ha tingut un orgue diferent. I la nostra època tampoc ha de ser diferent a les altres. La natura de l'orgue, al ser un conjunt de mecanismes però un instrument de música, fa que les coses canvin, i sigui perquè canvia la tècnica o sigui perquè canvia el seu ús, la litúrgia, les arquitectures, els costums culturals, tot l'orgue va canviant. Actualment estem fent orgues del segle XXI amb molts aspectes diversos. Per exemple, ara el Bernat deia el tema de l'espaialitat, no? De col·locar orgues, doncs, a nivell de l'espai on puguis fer diàlegs, etc. Vull dir, l'orgue és un instrument amb una evolució contínua i ara, doncs, ho continuarà sent.
1: I a nivell compositiu, jo sempre els dic als alumnes de l'ESMUC, que per cert tenim un projecte molt interessant amb l'orgue de Granollers i el Vicenç Prunés, que és un instrument espectacular per música actual, de la tímbrica que té, i és un instrument desconegut, que no saben compondre per orgue, no? I doncs fem també aquest esforç, jo el faig a la meva classe, de descobrir aquest instrument, que a vegades es pensen que és un instrument això només d'església i per tocar Bach. No, és un instrument que té uns recursos sonors espectaculars.
0: Ara m'has encuriosit. Quin projecte és aquest?
1: És un projecte que es va signar un conveni amb l'orgue de Granollers, amb Vicenç Prunés, que és l'organista allà, i l'ESMUC, perquè els alumnes componguin una obra corteta de 5 minuts que estrena el Vicenç Prunés a Sant Esteve de Granollers. Llavors, cada any de l'ESMUC hi ha 3-4 estudiants que amb el professor en qüestió treballa en l'orgue, com compondre per orgue, i s'estrena. I això és fantàstic perquè almenys els alumnes de composició de l'ESMUC que sàpiguen escriure per orgue, que sàpiguen escriure per cor també, que a vegades també són coses que si no has mamat de petit, doncs tampoc ho fas. No? I és important, no només cal fer bé un sextet instrumental, sinó també tot aquest món.
2: Doncs recordeu que aquest concert homenatge a Montserrat Torrent tindrà lloc el 6 d'agost a les 8 del vespre a l'Església del Carme de Peralada. Però hi haurà més concerts, no?
0: Hi ha més concerts, no? Perquè ho diem, la Montserrat no para. El 14 d'agost a Valls, no? A l'Església de Sant Joan, dins del festival Jordi Savall. I a finals d'agost, altre cop fora de Catalunya, a Torrelavega, a Cantàbria, dins del Festival Internacional de Santander. I ja al setembre, una altra vegada aquí a casa, no? Al Teatre de la Passió d'Esparreguera, a Lleida, i a finals d'any, si Déu vol, per tancar l'any Montserrat Torrent al Palau Güell de Barcelona.
3: Sí, sí, sí, sí. L'agenda està completament plena. A més, a Collbató, el dia 17 d'octubre, li dediquem, que també tocarà, li dediquem un espai, que serà l'espai Mirador Montserrat Torrent, per una mica també per perpetuar-la entre nosaltres. I bé, de fet, encara ara mateix li plouen ofertes de fer concerts. Qui no la vol tenir? Qui no la vol tenir? Clar, ella ho ha de racionalitzar una mica, això, i mirar que els viatges siguin el més assequibles possible.
0: Exacte. Sí.
2: Agraïm molt a l'Albert Blancafort, organer, i al Bernat Vivancos, compositor, que hagin vingut avui a explicar-nos tot això. Molta sort amb l'estrena i gràcies per venir.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

0: I després de la conversa amb Bernat Vivancos i Albert Blancafort, arribem ja a 11:15 i continuem.
1: L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: Diuen que la terra conserva la memòria de tot el que hi ha crescut. La que envolta el nostre lledoner també, perquè és música, paraula i alguna sorpresa.
1: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
0: La quarta nota que hem trobat sota el lledoner diu així. Haydn sabia com sorprendre el públic. Si aquesta simfonia és coneguda pel misteriós redoblament de timbales del començament, al seu final és tot el contrari. Energia, bon humor i una imaginació inesgotable.
2: Costa no deixar-se encomanar per l'optimisme d'aquesta

0: Era el quart moviment de la sinfonia número 103 en vi major menor, redoblament de Franz Joseph Haydn, redoblament de timbales, interpretat pel London Classical Players sota la direcció de Roger Norrington.
1: I després de la música de Franz Joseph Haydn, tanquem aquesta selecció amb una música plena de llum.
0: El cor final del motet Laudate Pueri Dominum, que mostra aquell do tan característic de Pergolesi d'unir senzillesa, vitalitat i elegància.

0: Era el cor final del motet Laudate Pueri Dominum de Giovanni Battista Pergolesi, amb el cor de la radiotelevisió suïssa de parla italiana, amb I Barrocchisti, amb Diego Fasolis a la direcció. Falten 2:45, en directe des de Catalunya Música.
1: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu.
0: I avui, en aquest binomi entre música i literatura, parlem de llibres lligats per la idea de gelosia i obsessió.
1: Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
2: David, bon dia. Et veig aquí remenant dos llibres, sí, amb punts de llibre. Vull dir, estem con les manos en la massa.
3: Això mateix. Molt bon dia tingueu.
2: Bon dia.
3: A veure, sí, l'obsessió que dèieu, no? De fet, el primer dels escriptors que porto ja era bastant obsessiu, tot ell. És Thomas Bernhard, no?, amb un dels seus títols més coneguts, que és una novel·la de 1983, El malaguanyat, amb una gran traducció de Joan Fontcoberta a l'editorial Proa, que retrata fins a quin punt i de quina manera, doncs, una persona autoexistent exigent i obsessiva pot conduir a la tortura, gairebé, com a personalitat, i ho fa, a més, a través d'un pianista genial, com era Glenn Gould, amb una de les seves interpretacions més conegudes.

0: David, ens hem quedat aquí en un silenci.
1: Sí, sí. Inevitable, eh? Sempre passa amb les Goldberg, sobretot amb l'àrea, que potser és la més coneguda. A vegades parlem de les Goldberg i sona només l'àrea. Les peces són més... Bé, aquí a la novel·la el que tenim és aquest pianista Wertheimer, un pianista vienès, que un dia veu un jove Glenn Gould tocant el Mozarteum i pensa per ell mateix, he d'abandonar, he de plegar, he de deixar-ho córrer, davant d'aquesta genialitat, no se sent aclaparat pel geni amb totes les conseqüències que això té, clar.
0: Dius un jove Glenn Gould perquè, de fet, aquesta que hem sentit és la primera gravació que va fer de les variacions Goldberg.
1: Efectivament, la va fer amb 23 anys, per tant, efectivament, jove i geni, l'any 1955, com sabem, tres dècades gairebé més tard hi va tornar, un any abans de morir, va tornar a enregistrar les Goldberg, i aquesta és l'ària interpretada novament per Glenn Gould, però ara amb 49 anys.

0: David, m'ho ha semblat a mi o sentia de fons resseguint les notes el mateix Glenn Gould?
1: És possible, sí, sí.
2: I tant.
1: Imagina't,
2: sí, sí, va cantant.
1: És una meravella.
0: Exacte. I torno a dir un dia més en aquesta secció que fas tan feliç a la Rosa amb aquestes
2: completament,
0: peces de piano.
2: Completament, he de dir que completament.
1: Sí, sí.
2: És que és una meravella.
1: És increïble el tempo, eh? Hem passat 30 anys d'experiència vital i com sonen aquestes Goldberg, vaja, la segona enregistrament. Hi ha una cosa molt bonica, estem amb aquesta novel·la, El malaguanyat, de Thomas Bernhardt, retratant aquests dos genis, no? Wertheimer i el mateix Glenn Gould, que diu, l'intèrpret de piano, ell no deia mai pianista, és aquell que vol ser piano. I, de fet, jo em dic cada dia, quan em desperto, que vull ser l'Steinway, no la persona que toca l'Steinway, vull ser el mateix Steinway. No?
0: I ho és, de fet, ho és,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. És fantàstic. És una novel·la molt recomanable a partir d'aquesta idea de la frustració, els perills del talent, no? I de l'obsessió per la figura del geni.
2: Doncs passem a una segona obra que portes avui, un altre clàssic que lliga literatura i música en una història també, podríem dir, marcada per l'obsessió.
1: Obsessió, gelosia, tortura...
2: Aquelles coses.
1: Lev Tolstoi, que volem fer-hi.
2: Exacte.
1: Una novel·la curta, una novel·la breu del 1889, que pren el nom d'aquesta famosa peça per a violí i piano.

0: La sonata Kreutzer fa de mal tallar sempre, eh?
1: Sempre.
0: De Beethoven del 1803, que aquí tenim interpretada pel violí d'Isaac Perlman i el piano de Vladimir Ashkenazy. La curiositat d'aquesta, de la història és coneguda, d'aquest títol de sonata de Kreutzer, és que Rudolf Kreutzer, el gran violinista de l'època, de l'Europa del moment, doncs no la va tocar mai, que la considerava massa difícil, no? De fet, Beethoven la va estrenar amb el violinista George Bridgetower, amb qui després es van barallar, i per tant Beethoven va guixar el nom de Bridgetower i li va canviar el nom a la sonata, i aleshores li va dedicar a Kreutzer, que insisteixo, no la va tocar mai. El llibre de Tolstoi es diu de la mateixa manera, la sonata Kreutzer, i és això que dèiem, la dissecció és Tolstoi en estat pur, de l'amor, de la gelosia. Recordeu la història, que és aquesta dona que comença a freqüentar un violinista, toca en la sonata a Kreutzer, no? I el marit se n'assabenta, i bé, ja finalment a la confessió i en tocava la sonata Kreutzer de Beethoven. Coneix el primer presto? El coneix. És una cosa terrible, aquesta sonata, especialment aquest moviment, i en general és una cosa terrible, la música. Què és? No ho entenc. Què és la música? Què fa? I per què fa el que fa? I aquí hi ha tota una confessió dels efectes perniciosos que pot causar la música. Per què? Perquè la història de Tolstoi acaba tràgicament amb un feminicidi. És la gelosia, que Otelo, que tantes vegades ens ha portat a la literatura aquest tipus de crims, doncs, efectivament, la sonata a Kreutzer i aquesta descoberta de la relació doncs porta a la, vaja, a la bogeria, al protagonista. Per tant, en tot cas, ens quedem amb la part bona, que és la música. Vaja, la història també, malgrat la tragèdia de Tolstoi, és bona literatura, però és una molt bona idea de lligar, no?, aquesta peça de Beethoven amb el llibre, amb aquesta novel·la també molt recomanable.
2: I vols acabar amb un altre llibre molt vinculat a Tolstoi i a la música?

0: Són les cançons sense paraules de Félix Mendelssohn, que és aquesta sèrie de peces que aquí podem sentir. Maria Jo Pires, què et sembla, Rosa?
1: Meravellosa, meravellosa. Sempre que... Ja la tenim retirada, però
0: sí,
1: vaja...
0: Sí, sí.
2: Però aquí està completament en actiu el programa, eh?
1: Sí, exacte.
2: Perquè no és la primera vegada que la sentim, eh?
0: Sí, sí. I Antonio Menés és, en aquest cas, el violoncel. I és la mateixa idea, eh? També va servir a títol exactament així per, en aquest cas, Sofia Tolstaya, dona de Tolstoi, que, com sempre, tantes vegades passa, dona a l'ombra del geni, no? Per qui va treballar tant, doncs que la seva segona novel·la, que aquí va editar Xordica, no es va publicar ni descobrir, es va mantenir a l'arxiu per voluntat de la mateixa Sofia Tolstaya fins al 2010. Això és abans d'ahir, eh? I el llibre és una mica el mirall de la seva relació matrimonial amb Tolstoi. És un llibre que explica la vida de Sasha, que és una dona amb un marit funcionari que no la cuida gens, per dir-ho així, que és preocupa únicament per les seves plantes, diguem-ne, i un dia aquesta Sasha sent tocar aquesta peça de Mendelssohn a un pianista, Ivan Illich, se n'enamora, redescobreix la joia de viure, les alegries del cor, i, en fi, doncs també és una història molt bonica que pren aquesta peça, Romança sense paraules, es diu la versió que va publicar Xordica, com les peces de Mendelssohn, que aquí tenim, efectivament, sense paraules, i que i ara que fan també un gran homenatge a una de les peces també romàntiques més boniques d'aquest gran compositor.
2: Quin lligam tan maco que ens has fet avui, David. La gelosia, sí. L'obsessió, eh? I amb aquestes peces musicals.
0: Fa de mal parlar d'aquests temes, però clar, estan tan ben musicats.
2: No? Exacte, embolcallats d'aquesta manera, eh? Que vaja, que no, sembla que no siguin res, però... en el fons, i si ens remetem als llibres que ens has portat, vull dir, aquí hi ha un drama absolut.
0: Sí, sí, tragèdia absoluta.
1: Moltes gràcies, David
0: Guzmán. Que vagi molt bé, un plaer.
2: T'esperem.
0: I tant.

0: Tots els matins del món, versió estiu.
1: I és que les dues hores de programa passen volant, i encara més, amb la interessant conversa que hem tingut amb el compositor Bernat Vivancos i l'organer Albert Blancafort.
2: I espera, Rosa, que demà parlarem amb la soprano catalana Sara Blanc, que acaba de triomfar a Londres amb la Fille de Regiment, al costat de Juan Diego Flórez. A la Sara l'enxamparem a Salzburg, on assajarà Lucio Silla, de Mozart, sota les ordres del mestre Adam Fischer.
1: Doncs quines ganes tenim de parlar-hi. Però això serà demà, amb l'equip del programa, Pau Lasi al control tècnic, Olga Cardús a la producció i la redacció de Catalunya Música. Us hem acompanyat Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Que acabeu de passar un feliç dilluns. Fins demà a les 9.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Conservatori de Música de Ginebra per sentir el concert que hi va fer l'ensemble Enciclopèdia, fundat el 2020 per quin és el seu director, Florent Albrecht, format, entre altres, amb Paul Badura Skoda, Charles Rosen o Malcolm Wilson, que són tres grans figures de la música per a teclat. Albrecht és qui dirigirà, per tant, aquest concert centrat en la música de Wolfgang Amadeus Mozart i el seu pare Leopold. Sentirem la serenata nocturna de Wolfgang Amadeus o la sinfonia de les joguines de Leopold Mozart. A més del concert per a piano número 13 que interpretarà Florent Albrecht. Tot això ho sentirem des de la gravació de la ràdio suïssa francòfona a Lausana de l'octubre del 2021. Un enregistrament que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert que sentirem avui formaia part de la presentació del primer enregistrament discogràfic de l'ensemble Enciclopèdia. És el concert que us oferirem avui, un concert en un dels aspectes més destacats era el contrast entre el caràcter festiu gairebé escènic de les obres de Leopold amb efectes sonors com aquells que sabem que hi ha a la Sinfonia de les Joguines i la refinada arquitectura musical de Wolfgang Amadeus Mozart, un contrast que ajudar-hi el públic a entendre com el món musical del pare havia pogut influir en la formació del seu fill. Doncs tot això és el que sentirem ara, amb un concert que comença amb la serenata número 6, en re major, la serenata nocturna Köchel 239, que ara hi interpreta l'ensemble Enciclopèdia sota la direcció de Florent Albrecht. És música de Wolfgang Amadeus Mozart. És com comença el concert d'avui a Catalunya Música.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint el concert Mozart, pare i fill. És el concert que es va fer al Conservatori de Música de Ginebra, un concert que ha començat amb la música del fill, amb la música de Wolfgang Amadeus, la serenata número 6 en re major, la serenata nocturna Köchel 239, que ha interpretat l'ensemble L'Enciclopèdia sota la direcció de Florent Albrecht. Aquest programa gira ja al voltant de la relació musical entre el pare, Leopold Mozart, i el seu fill, Wolfgang Amadeus, i proposaia com una mena de diàleg entre generacions. Per tant, ara, del fill, ens n'anem cap al pare i el que us oferim és la Simfonia de les Joguines, una obra atribuïda al pare de Mozart, tot i que hi ha hipòtesis que apunten que la va escriure un monjo tirolès anomenat Edmund Angerer. Aquesta Simfonia de les Joguines la sentim ara en versió de l'ensemble L'Enciclopèdia sota la direcció de Florent Albrecht.

Aquesta era la Simfonia de les Joguines atribuïda a Leopold Mozart i que ha interpretat l'ensemble L'Enciclopèdia sota la direcció de Florent Albrecht. És el músic que sentirem ara interpretant el concert per a piano i orquestra número 13 de Mozart, en aquest concert en què s'alterna la música del pare, Leopold Mozart, i el fill, Wolfgang Amadeus. Aquest concert per a piano número 13 és un dels primers que Mozart va escriure a Viena. És un concert en la tonalitat de do major i el sentirem interpretat per Florent Albrecht, que és un músic format amb Paul Badura Skoda, amb Charles Rosen, amb Malcolm Wilson. És un músic que coneix les fonts de la interpretació amb criteris històrics i és qui va fundar, a més, el 2020, el conjunt que sentim avui, l'ensemble L'Enciclopèdia, amb qui ara Florent Albrecht interpreta el 13è concert per a piano de Wolfgang Amadeus Mozart, el Köchel 415. La gravació és de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana de l'octubre del 2025.

Hem sentit Florent Albrecht interpretant aquest concert per a piano i orquestra número 13 en do major, Köchel 415 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra composta a Viena l'any 1784. Albrecht l'ha interpretat amb el conjunt que ell mateix va fundar el 2020, l'ensemble L'Enciclopèdia. En un concert en què s'hi alterna la música de Leopold i de Wolfgang Amadeus Mozart, pare i fill, obres que van aparèixer en el que és el primer disc amb Harmonia Mundi d'aquest conjunt, un disc del 2025 que és com un diàleg íntim entre el pare Leopold Mozart i el fill Wolfgang Amadeus. Aquí tornarem a sentir fora de programa, però després que l'ensemble L'Enciclopèdia acabés el seu concert amb una obra que Leopold Mozart va compondre just abans que naixés el seu fill Wolfgang Amadeus, l'any 1755. És el viatge musical en trineu, el divertiment, per a orquestra en fa major que ara hi interpreté l'ensemble L'Enciclopèdia sota la direcció de Florent Albrecht.

Així s'havia d'acabar el concert que us hem ofert avui, el concert de l'ensemble L'Enciclopèdia, dirigit pel seu fundador, el pianista Florent Albrecht. Ara han interpretat el viatge musical en trineu, el divertiment per a orquestra en fa major de Leopold Mozart. Tot això en aquest concert que ha barrejat sempre la música de pare i fill, de Leopold i de Wolfgang Amadeus Mozart. Hem començat amb la serenata nocturna número 6 del fill, hem continuat amb la sinfonia de les joguines atribuïda al pare, després hem sentit el 13è concert del fill.

Aquest és el fragment fora de programa que va interpretar l'ensemble L'Enciclopèdia sota la direcció de Florent Albrecht, música de Wolfgang Amadeus Mozart, el quart moviment de la sinfonia número 28 en do major Köchel 200. Punt final definitiu a aquest concert en què ja hem sentit les obres que l'ensemble L'Enciclopèdia va gravar amb Harmonia Mundi el 2025 en el que és el seu primer enregistrament discogràfic, un programa en què reunia pare i fill. Aquest era, de fet, el títol del concert que us hem ofert avui, música de Leopold i de Wolfgang Amadeus Mozart, pensada com un diàleg íntim entre pare i fill. I en versió d'aquest conjunt, l'ensemble L'Enciclopèdia, fundat el 2020 en ple primer confinament, un ensemble que després d'això ha tingut un reconeixement ràpid i ha actuat en llocs prestigiosos com, per exemple, el Victoria Hall de Ginebra. I, de fet, avui a Ginebra és on hem estat amb la gravació de la ràdio suïssa francòfona a Lausana de l'octubre del 2025, que és la que ens ha permès de sentir tot

0: aquest repertori. El que ha interpretat l'ensemble L'Enciclopèdia sota la direcció de Florent Albrecht i que nosaltres us hem ofert gràcies a l'intercanvi que Catalunya Música manté amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Música anglesa de Charles Villiers Stanford, l'Orquestra Simfònica de Bournemouth, sota la direcció de David Lloyd Jones, interpretarà la Simfonia número 4 en fa major, opus 31.

Aquesta era la quarta sinfonia del compositor anglès Charles Villiers Stanford. La versió era de l'Orquestra Simfònica de Bournemouth sota la direcció de David Lloyd-Jones.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Sabies que Max Planck, Premi Nobel, deia: "Tota matèria existeix només gràcies a una força que fa vibrar les partícules de l'àtom i les manté unides en el sistema solar més petit de l'univers."
2: A Catalunya Música tenim 7 de sons.

0: Si el món es construeix a partir de vibracions, potser la música és una de les maneres més directes que tenim de connectar-hi. Quan escoltem, el so ens fa vibrar, no només l'oïda, sinó el cos sencer. La música podríem dir que transforma una llei física en emoció i converteix una ona invisible en una experiència compartida que ens traspassa. Avui, al Set de Sons, parlarem d'aquest poder de la vibració i de com ens pot servir per fer música en família. Ona és el títol d'un espectacle de dansa, música i llum per a infants de 2 a 5 anys creat per Laura Alcalà, del col·lectiu La Súbita. El descobrirem amb ella i parlarem de la tendresa, el joc i la poesia que envolten la peça. A més, a les seccions didàctiques coneixerem un himne al voltant de l'arbre més important de la cultura basca i sabrem d'on treia la inspiració Hildegard von Bingen. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: Hi ha músiques que no demanen res més que temps i escolta. Sons que creen un ambient de calma on podem abaixar el ritme, reposar i retrobar-nos amb nosaltres mateixos. La música té aquesta capacitat. Obre un espai segur, íntim, on tot pot respirar una mica millor. Comencem el programa amb aquesta peça d'Olafur Arnalds, Happiness Doesn't Wait.

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

ha un regal immens en compartir cultura amb els nadons. Quan els oferim una proposta artística, no només els mostrem un món, sinó que els convidem a descobrir-lo amb tots els sentits. La llum, el moviment, la música, la sorpresa. La primera infància és un territori delicat i ple de misteri, on cada estímul pot sembrar una llavor de curiositat, de calma o de bellesa.

0: però on em sembla que és la vostra primera proposta dedicada al públic familiar i a nadons menuts, o a primera infància, diguéssim. Com va anar que us decidíssiu adreçar-vos a aquest públic?
1: Ahà, bona pregunta. Hi ha diversos detonants, però el primer, el principal és que jo volia fer un espectacle per les meves criatures, pels meus fills, que ara tenen 5 i 3 i 3 mesos. Uh-huh. I el volia fer, doncs això, vaig començar a moure aquest projecte i a buscar els diners, diguéssim, quan el meu gran tenia 3 o una mica menys, diria jo.
0: I ara ja en té 5.
1: I ara en té 5 i mig. Clar, això també és per entendre els temps de producció de les coses, el temps que porten. I una altra cosa important, que és veritat que tota la raó, la súbita normalment fem espectacles per a tots els públics o a públic adult específicament, però sí que tenim molt de recorregut i trajectòria, tant juntes com per separat. La súbita som, les dues directores som jo mateixa i la Emma Ribas Santuré, i tant juntes com per separat tenim molta trajectòria amb escolars, amb projectes per joves, amb primera infància no tant, però escoles, joves. Jo he coordinat molts projectes educatius per diferents etapes.
0: Per tant, diguéssim, no venia de nou això, o sigui, més o menys ja tenia un background, un context per poder-vos hi posar amb aquest dona.
1: Una sensibilitat, un interès.
0: Clar, fins i tot segurament com a mare també t'havies fixat una mica de les coses que els poden impressionar o els poden atrapar, no? I llavors tot això es va posar com en una coctelera i va començar-se a crear i engendrar aquest Ona. Pel fet de que fos un espectacle per nadons o per primera infància, quines coses et vas plantejar? Aquells eixos que dius, això hi hauria de ser, allò també... Mm-hmm. Com va anar?
1: Mira, la veritat que no sé si vaig començar tant des del principi forçant-me unes guies d'això hauria de ser, sinó que ha sigut en el anar-ho fent que m'he anat trobant coses que dius, sort que estic fent aquest espectacle per primera infància i estic forçant-me o col·locant-me en un lloc per mirar des d'un lloc que si no potser no miro. No sé dir en concret en quines coses es reflexa, però sé que estava en el to.
0: Dieu que Ona és una proposta per convidar-nos a fixar la mirada en totes les zones que ens envolten. Uh-huh. Potser per això l'escenografia ens porta a imaginar-nos una mica que som al fons del mar.
1: Per exemple.
0: No, però tot és subtil, eh? Mm-hmm. O sigui, ens ho imaginem. Però una altra persona o un altre infant potser s'imagina una altra cosa, eh? Explica'm una mica d'on va sortir la idea d'aquesta ona, no? D'aquest fixar-nos en les ones.
1: És interessant perquè una mateixa ja no sap, a vegades expliques i dius, serà això? Ja m'ho he anat fent aquest relat. El punt de partida de la pregunta i si poguéssim veure totes les zones que ens envolten, jo crec que té a veure, o almenys ara, clar, 3 anys més tard, et dic que crec que ve de dues coses. Una, de les coses que a vegades no són visibles, tangibles per als infants, i tu dius, com els hi explico això? O a què? No? Com parlem d'això? Com ho fem visible des del propi joc? Perquè no és algú que calgui, no sé, es pot nombrar, però tampoc calarà explicar-los la ciència al darrere d'això. Ni jo sóc científica com per explicar-ho. No és tant la ciència al darrere, sinó, i això em linka amb l'altre motor, diguéssim, o crec impuls per la idea, que és com li expliques a un infant que les seves accions tenen conseqüències més enllà. I aleshores hi ha aquesta cosa de les ones que són a tot arreu, no? Són a la naturalesa, com deies tu, poden ser onades del mar, som al fons del mar, som a sobre, hi ha el xelista que passa per sobre d'aquest oceà o mar bastant agitat, és una tempesta, per nosaltres li diem la tempesta, i després els volcans s'eleven i els volcans també es generen per la vibració, no? Aleshores també són més ones, i després també hi ha les ones de la llum i del so, que no les podem veure, però hi són, i aleshores amb l'escenografia també intentàvem, de maneres molt inventives, no sé si existeix aquesta paraula, però representar-les o fer-les visibles, exacte, sempre des de la poètica i aquesta mirada, sí.
0: Ara, escoltant-te, em venia molt al cap aquella frase del Petit Príncep, no? Allò essencial és invisible als ulls, i d'alguna manera aquesta ona és aquesta cosa invisible.
1: És veritat, que maco.
0: Que vosaltres feu visible en l'espectacle,
1: sí, sí.
0: No? Que, o sigui, aporteu els elements poètics suficients amb la dansa, amb el moviment, amb la música, com perquè els infants puguin entendre aquestes coses invisibles. No? És bonic.
1: Sí, i a vegades coses que tu moltes vegades tens una certesa des d'una percepció, des d'una intuïció, però com no la veus o no la palpes, no la saps o explicar o dir o simplement reconèixer. Només és, ai, és una intuïció, és algo energètic, és algo que sento que... No? I es queda, doncs, aquí el mateix. Són petites demostracions d'aquestes coses que sí que estan, que són percepcions, que són energètiques, que són intuïtives, que són un altre plànol, no? Però que són reals, igual de reals.

0: en l'on actual, doncs els infants no entren a l'escenari, però sí que és veritat que estan molt propers a l'escenari.
1: Sí, 100%. O sigui, és que de fet entren a l'escenari, perquè l'escenari és un espai físic del teatre, que és l'escenari, que és on es munta tot. Allà sí que entren, però s'asseuen al voltant de l'espai escènic. Sí que tenen algunes intervencions, però és un espectacle molt visual i que miren des de fora, però des de la seva mirada, assegudes allà a propet, que els convidem molt a mirar i ens apropem amb elles per oferir detall de moltes coses. O sigui, no pretens d'un infant de 3 o 4 o 5 anys que miri una visió global, no? com de tot l'espectacle, com fem un adult quan ens asseiem lluny i mirem la foto global.
0: Sí. I poder fins i tot vibrar, no? Amb la música que et sona a prop. Perquè, un altre detall preciós d'Ona és que hi ha un violoncel que, bé, és protagonista en moltes ocasions, fins i tot entra a escena i balla. Per tant, viure-ho des d'aquest detall, no? Des d'estar a prop i des de la pròpia pell, segurament canvia molt, no?
1: Sí, exacte. Com dius tu, hi ha un cellista en directe, que és el Jordi Claret, i ell ha composat part de la música i també la interpreta en directe, i també ha composat l'altra part de la música i conjuntament amb ell el Joan Cot, que també ens ha fet el disseny de so. Per tant, tindríem aquesta dupla de creadors musicals que han creat tot l'espectacle i sonor tota la música, i el cello que interpreta en directe el Jordi, que és preciós, que a més entra, com deies tu, invadeix l'espai, balla amb les ballarines i té una presència física, òbviament, que per mi això era molt important.
0: Els objectes també es mouen a Ona, i es mouen molt.
1: Sí.
0: I tenen aquell punt de joc, no? De mirada des del lúdic, no? I d'un tub es pot convertir en què es converteix un tub, no? I un llençol, en què es converteix. I això també és una mirada molt bonica, no?
1: Molt. Això estic molt, molt, molt satisfeta, perquè és veritat que el punt de partida era buscar tubs, perquè jo tenia, lo típic, no? Quan comences a crear un espectacle molt abans d'anar a l'estudi, quan estàs només buscant diners i tu pensant en tu casa, o el tren, vull dir, quan vas pensant...
0: Allà es va gestant.
1: Exacte, està al teu cap i vas fent connexions, vas apuntant notes, un dels dossiers i dels moodboards principals, jo sí que treballo molt per imatge, sóc bastant visual, i això és un dels moodboards principals, tenia molts tubs i sempre intentava generar molta escenografia amb tubs. I quan estàvem en recerca de tubs, perquè al teu cap sempre tot és molt fàcil, però després ponte tu a encontrar tubos.
0: No, això és clar, l'Héroe i Merlín... Que es moguin com tu havies pensat,
1: no? O que es moguin, almenys, és que clar, perquè no, el que t'anava a dir és que hi ha un que ens el vam trobar, o sigui, que lo maco, com tots els processos creatius, és que tu comences, vas a buscar tubs, pues, l'Héroe i Merlín i demás, i buscant tubs de caldera, no sé què, clar, a part estan dividits per seccions i tipus, és que clar, no, ves a les mangueres, vale? I aleshores, en aquest, ens hem trobat aquesta, la uneta, que li diem, i ens vam enamorar, i va ser com, clar. Aleshores ja la vam pillar, era com, uah, mira com es mou, és que només, saps, agafar-la a la tenda, vam dir, quina meravella.
0: Capacitat de possibilitats.
1: Exacte.
0: No?
1: I és espai, ja que ens fuimos cap a l'estudi amb això i ens hem posat a treballar amb l'Emma, amb el seu solo preciós, que ella, bueno, la Emma, que és una ballarina increïble, la meva sòcia, i que realment vam començar a treballar amb aquest tub. Lo típic, que provem quatre coses, desenvolupant, i és un solo que m'encanta i que tindria... Bueno, que ja de per si aquella relació d'ella amb el tub em sembla increïble.
0: I què passa quan entra un tub com aquests en escena? Perquè, clar, això és una mirada que des dels ulls d'un infant...
1: Són més monos. És que fan... Mira, la primera vegada que et portar el tub a una escola, perquè tot el procés d'Ona l'hem fet anant a escoles, o sigui, el coproductor principal d'Ona és el Mercat de les Flors. Després hi ha com a partner també la Sala i el Petit, Roca Humbert, i després la Caldera també ens ajuda molt i és un suport molt important. Aleshores, Mercat de les Flors sí que ens va dir, ara fem un calendari conjunt, clar, amb molta anterioritat, i podràs anar a les escoles amigues del mercat a provar coses. I des d'educatius et fem acompanyament. I aleshores vaig poder anar a escoles des de molt al principi i he anat a moltes escoles. També des de Roca Humbert vaig fer un projecte tot el curs amb una escola ja, amb l'escola de Ferrer i Guàrdia, dins d'un projecte que ja tenen conjuntament, que conviden creadores de la dansa a treballar amb elles, i vam desenvolupar moltíssim les ones, i no només la ona dins de l'espectacle, però les possibilitats de la ona quan anem a fer tallers.
0: Clar.
1: I la primera que vaig, o la segona que vaig portar a una escola a la ona, jo li posava el mòbil a dins per fer la llum, apagava la llum de la sala, o sigui, imagina't, no? Apagava la llum de la classe i feia així, pim, pim, pim, i una nena va dir, t'estimo. A la ona, a la ona, t'estimo. I jo aquell dia vaig dir, clar, és real, o sigui, no sóc jo només... com a adulta volent veure la meravella que és això. No, clar, no, és que és real que totes... bueno, no sé, a l'equip ens passava, a tots els infants que ho hem anat ensenyant en tot el procés els hi passava i segueix passant durant l'espectacle, que van fent uau, uau, el volen tocar. I l'Emma, que és qui la té agafada i la apropa a cada infant i fa aquesta cosa com de puppet, de marioneta i també de papi, de cadell, no? Té com la doble. I els infants diu, moltes vegades només la carricien així, però hi ha hagut unes funcions al mercat que li treien de les mans. Va dir un dia és que va venir rient, en plan, ho he passat fatal, m'estaven estirant la ona i jo he tingut que fer... Com, bueno, és que ens partíem.
0: Encara que no les vegem, les ones del so ens travessen el cos. Alguns instruments, sobretot els dels registres greus o amb una gran ressonància, fan que la música no només se senti auditivament, sinó també físicament. És una vibració invisible que ens mou per dins, com passa amb les onades del mar. Fem una aturada a l'entrevista amb Laura Alcalà i ho comprovem tot seguit amb una peça per arpa que ens portarà al límit dels nostres silencis. Aquest és el títol d'aquesta composició de Genael Kerlew.

0: Seguim endavant descobrint més detalls de l'espectacle de música i dansa per a públic familiar Ona. En continuem parlant amb la seva coreògrafa, Laura Alcalà, del col·lectiu La Subida. Clar, ja ho has dit, aquest Ona va néixer molt, no? Es va gestar molt anant a escoles i anar fent amb els infants i anar experimentant, no? Fins i tot. I també n'heu fet tallers, ara un cop ja ha estrenat Ona, també n'heu fet tallers.
1: Ah, exacte.
0: Què s'hi fan aquests tallers?
1: Arrel d'anar fent la investigació amb les escoles per la creació d'Ona, doncs òbviament també sorgeixen diversos tallers i moltes possibilitats encara per acabar d'explorar, però hi ha segur un taller per famílies i bàsicament aquí es treballa, depèn de les edats i les durades, perquè això cada centre ens ho adapta, però es treballa amb la idea de visualitzar les ones i també de crear-les amb el cos. I aleshores treballem moltes cosetes de com crear ones amb el teu propi cos, amb el cos de l'altre, i depèn de la durada afegim més o menys materials com la ona i tal. I després hem estat fent tallers a la presó, que això ha sigut molt xulo. Ja havíem fet tallers a la presó amb un altre espectacle fa molts anys, però feia molts anys que no teníem l'ocasió d'anar-hi, i gràcies al Petit, que tenen aquesta relació amb Quatre Camins a través del Teatre de Granollers, doncs hem pogut anar convidades i realment fer un taller una miqueta més llarg, en el que també treballar amb les ones com un element de cures. I fèiem dues coses que ens ajuden a treballar amb les cures del propi cos i del cos de l'altre, i de la uneta, no?, d'aquesta una petiteta. Sí. I això dona molt de joc i recorregut. I eren adults que també volíem parlar de les cures, perquè al final són el que anàvem era amb pares que estan a Quatre Camins i que tenen les seves criatures fora, i que aleshores el que fa el Petit és dir, ostres, no, el Petit fa molts anys es va adonar que deia, vale, sí, estic treballant amb la primera infància i amb els seus drets, però els drets, què passa amb els drets que dels fills de pares privats en llibertat? Si jo sóc una criatura i el meu pare està a la presó, i jo com a criatura tinc dret a tenir una relació amb el meu pare i un vincle cultural també. I aleshores era, ostres, per treballar sobre aquest dret de l'infant hem d'anar a treballar amb els pares i que els pares tinguin accés en això, no?, i així ho puguin compartir amb els seus infants. Per tant, em sembla un projecte preciós per part del Petit i Teatre de Granollers i Quatre Camins, molt necessari, i molt feliç d'haver-hi format part, així petita, petita part de tot el que és el projecte, que és molt més ampli.
0: I quina va ser la reacció?
1: Molt bona. És que, a més, estaven... Perquè, a més, després, doncs, no sé si ho puc explicar, jo crec que sí. Com, a més, el meu company havia treballat molts anys a Quatre Camins, després he tingut encara més feedbacks de companyes seves d'allà. Però la reacció va ser molt bona. Eren un grup petit, que això sempre ajuda molt, i anaven... l'Emma, que va estar treballant amb ells molt la relació de les ones amb el cos, el Jordi, que els hi va ensenyar el cello, coses que també, el mateix que fem a tallers o d'escoles o famílies, que és que també parlem de la vibració del so, llavors el Jordi ensenya el cello, que encara que és un instrument que és una mica conegut, o sigui, forma part de l'imaginari col·lectiu, no és l'instrument més rar del món,
0: no,
1: però tampoc l'hem vist tant.
0: No és un instrument que...
1: Exacte, és més
0: fàcil...
1: guitarra.
0: Sí, exacte, és més fàcil trobar-se una guitarra, exactament.
1: Aleshores, el cello és com, si et diuen un cello, dius, sí, me suena.
0: Sé que la gent, exacte, sé que és... Però potser no l'he tingut mai a prop,
1: exacte.
0: I potser no m'ha vibrat prou.
1: No, segur que no, exacte. Això, aleshores, que el cello et vibri a prop, que entenguis que la vibració del so és el que t'arriba, que, òbviament, molt més complexa que això, però, bueno, com a idea, com a imatge. I després també li van poder ensenyar un trosset, però sobretot el gruix del taller va ser treballar aquesta idea de les cures amb la ona petiteta, com es mou la ona petiteta amb el teu propi cos. I es veu, bueno, la reacció va ser molt bona, els hi va interessar molt. Es veu després això que m'ha arribat, que també les educadores estaven molt contentes.
0: Tenim un concepte de la dansa que ja l'estem desmuntant, que és aquesta ballarina amb tutú. Jo també diria, tenim un concepte de la dansa que és la dansa només la fan els professionals d'escena.
1: Ah, també.
0: I clar, projectes com aquest, no? Sigui en una escola d'alta complexitat, sigui en una presó, sigui on sigui, ens demostren el poder transformador que
1: té
0: l'art i la dansa, en aquest cas, no? El moviment per persones que segurament no ho tenen proper i no ho tenen fàcil poder-ho fer, no? Perquè hi ha aquest concepte, no? De no, però és que jo no ho puc fer perquè no en sé.
1: Total. Jo sempre dic, la raó de treballar la dansa, el moviment, a les escoles i a tots els espais on es pugui, és perquè ajuda també a desmuntar els espais com els tenim concebuts i els rols com els tenim concebuts. I de sobte et permet jugar des d'un altre lloc sí, democratitza l'espai, mires des d'un altre... Jo tinc també un projecte amb escoles i que realment és que és tot un exercici que ens força a anar mirant, passar per sota la taula, mirar, no toquis res, vale, no toquis res, però anem a utilitzar aquesta cadira d'una altra manera, uh-huh. anem a utilitzar aquesta taula d'una altra manera. Uh-huh. Mira-la per sota, que, i t'obliga a tu, o sigui, no només a moure l'espai, que això és la part com fàcil, uh-huh. perquè a vegades a part et diuen, comença a fer dansa, anem a l'espai de psico.
0: Yeah.
1: I tu dius, no, deixa'm estar a la classe. Deixa'm estar a la classe, aquí sí que farem feina. Vull dir que psico és meravellós i per fer segons que, òbviament, sí, eh? Però que a vegades es tracta de permetre que la dansa es coli en espais que no estan pensats per fer-la i allà realment transforma perquè és, a vegades és una mirada i és dir, és que de sobte sí que podem estar tots un rato estirats i mirant la taula des de baix. O, i jo entenc, no per escriure, doncs per escriure necessito estar asseguda o necessito estar com necessito estar, però per fer una altra cosa. O en un moment donat que veig que el grup el tinc atabalat, doncs vaig donar-li la volta a aquest espai una miqueta. A part d'obrir finestres
0: i ventilar una mica.
1: No sé.
0: Clar, ajuda a fer aquest canvi de mirada cap als espais, també un canvi de mirada cap a tu mateix.
1: Ah, exacte, òbviament
0: sí. Un canvi de mirada cap als altres.
1: I cap al grup.
0: Clar, això és que és el que deia, no? En un espai com una presó, per exemple, és una transformació que, com que a més són pares, no? Després aquesta transformació també l'expandiran, no? I podran gaudir de l'art o miraran l'art des d'un altre punt de vista amb els seus fills.
1: Això és el guai, trobo. O sigui, trobo que el projecte aquest que tenen des del petit és molt potent per això, perquè els hi dona un tema de conversa, no perquè els hi faltin temes de conversa, però una línia de conversació i d'intercanvi amb les seves criatures que no passa per les coses que estan acostumades, sinó que els treu d'allà, igual que a mi m'agrada, no?, anar amb els meus infants un dia al teatre i no és que anem moltíssim, però quan hi vas, allò et dona una altra mirada de les coses i la família, i de sobte t'expliquen com han vist alguna cosa, i això pues, t'ajuda a parlar d'altres temes o, no?, que potser t'estaven preocupant durant la setmana i en el que has sortit de l'ambient escola-rutina, t'ha ajudat. Puntualment, doncs el mateix per ells. Ells tenen les seves rutines, les seves criatures tenen les seves rutines, tindran mil coses a fer i a parlar, pobres, que quan els hi deixin trobar-se. Però a sobre, si afegeixes una línia de mira què m'han vingut a fer, m'han ensenyat això, he jugat amb una ona petita, ells mateixos han experimentat amb el cos, amb la ona. La idea original és que després de fer això puguin venir també a veure l'espectacle. Passa que depèn de si tenen permisos, de diverses mogudes. Però algunes de les famílies, es veu que molts d'ells van dir sí, les voy a decir que les digan a mis hijos. O sigui, tenien moltes ganes, ells no podien anar-hi, però va coincidir just en aquest grup que cap tenia permís, però volien tots que, sisplau, les famílies hi anessin.
0: Ho visqués no? I poder compartir això, encara que no fos en l'espai, compartir-ho, no? Compartir aquesta vivència de l'art.
1: Sí, i al final és que és això, és anar generant com aquest imaginari comú, no?, amb la teva criatura, amb tal, que passa per més coses de les que normalment estem acostumades, que són més limitants. Aquestes t'obre una poètica, t'obre una mirada...

0: Clar, jo la darrera pregunta d'entrevista t'anava a preguntar què els diries als pares i les mares sobre el fet de portar els seus fills a veure un espectacle, però crec que ha quedat bastant contestat, perquè, clar, queda clar, no?, que és un regal pels infants compartir amb ells cultura, compartir amb ells l'art, compartir el moviment, aquesta mirada diferent als espais, a ells mateixos, als altres, no? O sigui, d'alguna manera... si volem caminar cap a una societat una mica diferent, doncs l'art és la gran via, no?
1: 100%, sí. Per mi, què t'he de dir jo? I tant, per mi 100%. I passa, entre d'altres coses, perquè sempre acabem posant responsabilitats als pares i mares, pobres, però que també, que òbviament, però també passa per fer polítiques. Per fer polítiques
0: totalment.
1: I no entenem encara com no està en el currículum algunes coses que són vitals. És que són vitals, perquè al final, i més ara ja el que diem sempre, no paren de dir que si la IA serà el que forçarà que només les relacions humanes i el que és pur sentiment i pura pell tingui valor, doncs què més us podem dir? O sigui, per favor, fem que tot això sigui currículum, si és que portem anys treballant-ho. Per sort, hi ha moltes entitats privades com el Petit o moltes altres, i que òbviament veuen de subvencions, per tant, molt bé, però que hi ha projectes que són de vocació pública, que dius, s'ha de generar des de la política.
0: Seria necessari aquesta mirada, no? Aquesta mirada diferent a les possibilitats de l'art i de com entrar-ho en els centres educatius, en els centres penitenciaris i a qualsevol lloc.
1: A tot arreu, com una cosa curricular, com una cosa que necessitem totes per comunicar-nos. És que és una via de comunicació més. Sense desmereixer les altres, ni molt menys, al contrari, eh?
0: Doncs esperem que algú tiri la pedreta dins de l'oceà
1: i
0: hi hagi les ones perquè això sigui possible. Laura, tant moltíssimes gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssim, molt contenta de ser aquí, moltíssim. Gràcies.
2: Tots som família. A Catalunya Música.
3: Hi ha instruments musicals que no només se senten per l'oïda, sinó per tot el cos. El didgeridú n'és un exemple claríssim, perquè el seu so neix de la vibració de l'aire i de la respiració contínua, i crea una ona greu que s'expandeix per l'espai com un vent invisible. El compositor australià Sean O'Boyle va portar aquesta força ancestral al terreny simfònic en el seu concert per a didgeridú i orquestra, escrit amb el solista William Barton. En sentirem ara el segon moviment, que porta per títol Wind, una peça que fa palpable aquesta vibració profunda que ens travessa encara que no la puguem veure.

0: Catalunya Música.
1: I si es tracta de vibrar amb la música, res millor que amb la veu humana. Ho farem amb aquest arranjament del popular May It Be de Howard Shore.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: Continuem vibrant amb la música amb aquesta interpretació al piano de George Winston, Joy.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: A mitjans del segle XIX, el músic i poeta basc José María Iparraguirre va escriure una cançó dedicada a un arbre molt concret, el roure de Guernica, el lloc on durant segles els senyors de Biscaia i els reis juraven respectar les llibertats i les lleis pròpies del país. Aquella cançó es diu Guernicaco Arbola. Escrita el 1853, en ple exili, la peça no parla d'un arbre qualsevol, sinó d'un símbol viu de drets, justícia i dignitat col·lectiva. Amb el pas del temps, el poble basc la va fer seva i la va convertir en un himne cultural i identitari, cantat en actes solemnes i celebracions populars. Avui, Guernicaco Arbola continua recordant que hi ha músiques que neixen com a cançons i acaben esdevenint memòria compartida.

0: set de sons. Benestar en cada nota.
1: La música sovint pot ser molt més que una melodia agradable, pot ser fins i tot una eina de salut emocional i física. Això és el que pensava Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen va ser una abadessa benedictina, escriptora, metgessa i compositora del segle XII. Explicava que moltes de les seves obres li arribaven a través de visions, percebudes com una llum viva i conscient. Per a ella, la música no era un ornament litúrgic, sinó una revelació, una manera d'escoltar l'ordre profund del món. Hildegard creia que el cant harmonitzava cos, ànima i comunitat i que la veu humana era el mitjà més directe per connectar amb aquesta força vital que travessa tota la creació. La música, deia, tenia una funció curativa, restaurava l'equilibri interior i retornava la claredat espiritual. Aquesta visió es reflecteix en les seves composicions, en què el so esdevé pregària plena de llum. Escoltem ara O Virtus Sapientae, una peça dedicada a la saviesa, entesa com una energia que abraça i sosté tota la vida.

I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.

0: Catalunya Música.
1: Tot el que ens envolta vibra. El so, la llum, l'aigua, el nostre propi cos. El món és un entramat d'ones visibles i invisibles que ens connecten constantment amb l'entorn i amb els altres. Hi ha vibracions que ens calmen, que ens sostenen, que ens fan sentir a casa sense necessitat de paraules. Potser per això alguns instruments greus tenen aquesta capacitat tan especial de travessar-nos i arribar directament a l'interior. Acabarem el programa deixant-nos portar per una d'aquestes vibracions profundes. Sentirem l'elegia número 1 en re major de Giovanni Bottesini, una peça que revela el costat més líric del contrabaix. Us hem acompanyat Francesc Cotillas als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
3: Catalunya Música.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Doncs aquí us donem la benvinguda, seguint a la sintonia de Catalunya Música, aquest espai dedicat a les músiques del món, on intentem tenir una mirada ben àmplia, passant per molts llocs i molts racons estilísticament parlant. Ens agraden les propostes que tracen camins i que reuneixen veus i instruments, i avui tindrem mostres de tot això amb el nostre recorregut, que comencem amb l'energia i la veu poderosa de Lila Downs, com molt sabeu, segurament una de les artistes d'origen mexicà més mediàtiques, incansable també i amant de les col·laboracions. Per això, avui repasquem aquesta lluminosa col·laboració amb una altra proposta emblemàtica i que ha girat per tot el món, en aquest cas els irlandesos de Chieftains.

The Chieftains, llegendari grup irlandès, ambaixador de les sonoritats d'arrel irlandeses, portades molts cops a altres terrenys, que en aquest cas s'aproximaven a Llatinoamèrica, amb l'àlbum San Patricio. I aquí, amb la veu de Lila Downs, doncs són camins que traça la música, camins que avui recollim d'alguna manera, com a mínim algun d'aquests camins o d'aquestes carreteres, i també ens tornem a fixar en aquell àlbum que Maria del Mar Bonet va fer ara ja fa uns quants anys, anant a buscar lligams a l'altra banda de l'oceà per mirar Cuba amb el seu prisma particular. Ultramar és el nom del disc i fem aquest tast, Danza de fin de siglo.

Del disc Ultramar, la veu de Maria del Mar Bonet acostant-se al llegat afrocubà amb aquesta dansa de final de segle. Una altra de les veus que tenim també properes i que ja és, i ho podem dir així, un referent, és la de Sílvia Pérez Cruz, que repesquem un cop més al costat del pianista Marco Mezquida, perquè sempre ens ve de gust sentir aquesta versió en directe en un auditori de Tòquio, per cert, del ja també clàssic portuguès Barco Negro.

Si ens agrada molt el tema Barco Negro, doncs tant o més ens agraden les versions del pianista portuguès Julio Resende, que acaba de sonar, com la de Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida, que havia sonat abans. Doncs amb Julio Resende traiem el cap a l'univers portuguès i, ja que hi som, i com que avui parlem de camins que conflueixen i de reunions de músiques amigues, doncs fem parada en aquesta col·laboració entre els gallecs Milladoiro, tot un referent de la música d'arrel d'aquesta part de la península ibèrica, i la portuguesa Mafalda Arnaut.

Penya, Mais 5, la veu de Mafalda Arnaut i els veterans Milla d'Oiro, una posada en comú de punts de trobada culturals i, sobretot, sonors. I Galícia també és present al treball del qual en fem ara un tast tot seguit. I no és el primer cop que ho fem, i ens sembla interessant perquè aquí el pianista, compositor i musicòleg Alberto Conde revisa els llaços culturals entre el nord-oest ibèric i Cuba, de nou, en aquests desplaçaments d'anada i tornada que van començar ja fa un segle. Un treball en el qual hi ha dosis de jazz, sobretot de Latin jazz, i la veu de Diana Tarín, i aquí s'hi afegeix Ana Ferreira.

0: Les cordes de l'ukelele, creuant l'espai i el temps.
1: Doncs aquí seguim, en aquest espai dedicat a les anomenades músiques del món, on procurem, sempre ho diem, tenir una mirada molt àmplia, que vol dir doncs, que estilísticament també passem per molts racons. I com que avui les reunions d'amics musicals també ens inspiren, doncs per què no fer un tast del projecte Trent Seeger, on una reunió de músics i de cantautors reten homenatge a Pete Seeger, a les seves cançons i al seu univers d'idees que passen sobretot per la crida a la justícia social i a la pacificació del planeta, cosa que no deixa de fer-nos falta, si ens ho permeteu. Una de les peces amb les veus d'Arturo Gaya i Gemma Humet.

Un dels últims projectes de Sílvia Pérez Cruz, hem tornat ara a la cantant i compositora empordanesa, aquí al costat del guitarrista i cantant argentí Juan Falú, dues veus unides en aquest Piedra y Camino. I és que avui els camins musicals que es troben i que uneixen músics i propostes doncs ens fan d'alguna manera de fil conductor. Són cultures sonores que s'acosten, doncs, com és el cas de la trobada entre el violoncel·lista i compositor Mathieu Saglio, francès afincat a València, el contrabaixista xipriota Manos Stratis i la vocalista d'origen curt Elana Sasson.

Les cordes de l'ukelele. Quilòmetres de cordes per recórrer.

I així hem seguit acostant-nos una mica més al final del programa. Encara ens queden, però, minuts de música per recórrer. Ens hem quedat amb la col·laboració de la contrabaixista catalana Carla González i el pianista i cantant d'origen indi Vignesh Melwani, i amb una tonada que també té un origen indi acabarem el capítol d'avui. Chant de Mama és una oda a la lluna que no ens pot semblar més inspiradora, en aquest cas amb els músics del projecte Playing for Change, una iniciativa que uneix músics de tot arreu i de diferents cultures amb vocació d'entesa global. I aquí, ara sí, us diem adeu als habituals, Oriol Pinart a les vies del so i qui us ha parlat, Marta Alanau. Ha estat un plaer, com sempre, i esperem, doncs, i desitgem que la música us segueixi inspirant i acompanyant. Cuideu-vos molt i fins ben aviat.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Concerthaus de Berlín per sentir una jove orquestra europea, una orquestra armènia, la Jove Simfònica d'Erevan, que interpretarà música d'Eduard Grieg, d'Antonín Dvořák i dels armenis Alexander Arutyunyan i Aram Khachaturian. És el gran nom de la música armènia. El compositor Khachaturian va morir l'any 1978 i serà present en aquest concert que forma part de la gira Young Euroclàssic 2025. Aquesta gravació que us presentem avui és de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín de l'agost del 2025 i és una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. La Jove Orquestra Simfònica d'Erevan, la capital d'Armènia, la dirigeix Sergei Zmbatyan. És un director d'orquestra jove titular de l'Orquestra Filarmònica de Malta i, des de la temporada 2024-2025, principal director convidat de l'Orquestra Simfònica de Berlín. I avui el sentim des de Berlín, des d'aquesta gravació feta al Concerthaus, que ara comença amb la suite número 1 del Peer Gynt. És l'opus 40 d'Eduard Grieg. Sona així, en versió d'aquests joves de la Simfònica d'Erevan, sota la direcció de Sergei Zmbatyan.

Així ha començat aquest concert d'avui a Catalunya Música, un concert enregistrat al Concerthaus de Berlín l'agost del 2025. Ha començat amb música d'Edward Grieg. Va viure del 1843 fins l'any 1907. Aquesta era la primera suite del Peer Gynt, l'opus 46. Música extremadament coneguda, música preciosa, que hem sentit en versió de la jove orquestra sinfònica d'Erevan, l'orquestra armènia que sentim avui sota la direcció de l'armeni Sergei Zbatian. Tot això en el moment en què es reuneix amb ells, així ho hem d'imaginar, que passa a l'escenari del Concerthaus de Berlín, Sergei Nakaryakov, que és el trompetista rus nascut l'any 1977 i que viu a París, que ara sentirem en aquest concert interpretant el que és l'obra més coneguda, tot i que el compositor és pràcticament desconegut aquí a Occident. És Alexander Arutyunyan, un compositor armeni que va viure del 1920 al 2012. D'ell és aquest concert per a trompeta i orquestra compost l'any 1950 i que ara interpreta Sergei Nakaryakov amb la jove orquestra sinfònica d'Erevan sota la direcció de Sergei Zbatian.

Acabem de descobrir el concert per a trompeta i orquestra d'Alexander Arutyunyan, un compositor armeni que va néixer l'any 1920, és a dir, en el moment del genocidi per part de l'Imperi Otomà. És el genocidi que va anar entre l'any 1915 i el 1923, matances i deportacions massives de la població armènia en aquell inici de segle XX. Alexander Arutyunyan va morir el 2012 i avui hem sentit la seva música interpretada per Sergei Nakaryakov, que és el trompetista solista d'aquest concert protagonitzat per la jove Orquestra Simfònica d'Erevan, la capital d'Armènia, una orquestra que sentim sota la direcció de Sergei Zbatyan. Tot això en aquesta gravació de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín de l'agost del 2025, enregistrament fet al Concerthaus de Berlín, que ara continua amb l'obra fora de programa que va interpretar el trompetista rus Sergei Nakaryakov. És l'ària de la suite per a orquestra número 3 en re major, el número de catàleg 1068 de Johann Sebastian Bach.

Així es va acomiadar del públic del Concerthaus de Berlín el trompetista rus Sergei Nakaryakov, interpretant fora de programa l'ària de la suite per a orquestra número 3 en re major, el número de catàleg 1068 de Johann Sebastian Bach. Nakaryakov anteriorment havia interpretat el concert per a trompeta i orquestra d'Alexander Arutyunyan, un compositor armeni que va morir el 2012. De fet, els compositors armenis hi són presents en aquest concert d'avui, concert de la Jove Orquestra Simfònica d'Erevan. És la capital d'Armènia. Aquesta orquestra la dirigeix Sergei Zambatian. I ara la sentirem abans d'oferir-nos la sinfonia extensa, meravellosa, la novena d'Antonín Dvořák. Doncs abans interpretaran una improvisació, un intermezzo de 3 minuts que soni així en versió de la Simfònica Jove d'Erevan sota la direcció de Sergei Zambatian.

Avui a Catalunya Música hi estem sentint una de les joves orquestres del Young Euroclassic, aquesta reunió, aquesta trobada que es fa a Berlín cada estiu de les millors orquestres juvenils del món. Ara estem sentint la jove orquestra sinfònica d'Erevan, la capital d'Armènia, sota la direcció de l'armeni Sergei Zambatian. Acaben d'interpretar un intermezzo, una improvisació de tota aquesta orquestra que ara per cloure el concert interpretarà la sinfonia número 9 en mi menor del Nou Món, l'opus 95 d'Antonín Dvořák. Hem començat amb Eduard Grieg, hem sentit música del compositor armeni Alexander Arutyunyan i ara és el torn de Dvořák, aquesta novena sinfonia escrita als Estats Units i que ara hi interpreta la jove orquestra sinfònica d'Erevan dirigida per Sergei Zambatian.

Aquesta és la versió de la jove orquestra sinfònica d'Erevan de la Sinfonia número 9 en mi menor del Nou Món, l'opus 95 d'Antonín Dvořák, una obra esplèndida que hem sentit en versió d'aquests joves músics armenis que dirigeix Sergei Zvatian, és director principal convidat de la Sinfònica de Berlín. I avui és al capdavant d'aquesta jove orquestra dins del marc del Young Euroclassic. És aquesta trobada de joves orquestres que se celebra cada any a Berlín. En aquest cas estem sentint la jove orquestra sinfònica d'Erevan. Erevan és la capital d'Armènia, és aquella ciutat des d'on es veu la muntanya sagrada Armènia, el mont Ararat, actualment en territori turc. Doncs amb ells continuem, perquè el concert després de Dvořák, que és on s'havia d'acabar, va continuar uns minuts més amb música de qui és el gran compositor armeni Aram Khachaturian, va viure del 1903 fins al 1978. Sentirem dos fragments d'aquells que són romàntics i trepidants dins del catàleg de Khachaturian. D'una banda, el vals de la música incidental masquerada i de l'altra, la dansa del sabre del ballet Gaianer, música de Khachaturian en versió de la jove orquestra sinfònica d'Erevan sota la direcció de Sergei Zvatian.

0: Un dels fragments més coneguts de tot el repertori, un fragment trepidant per acabar aquest concert d'avui, era la dansa del sabre de l'acte quart del ballet Gaianer, l'opus 50 del compositor armeni Aram Khachaturian. Va viure 75 anys fins l'any 1978. Abans d'ell també, i igualment fora de programa, hem sentit el vals de la música incidental Masquerade. Tot això en versió de la jove Orquestra Simfònica d'Erevan, l'orquestra armènia que avui hem sentit sota la direcció de Sergei Zambatian. És el director d'orquestra armeni, és el titular de la Filarmònica de Malta i és el principal director convidat de la Simfònica de Berlín. I avui, amb la jove Orquestra Simfònica d'Erevan, ha interpretat música d'Eduard Grieg, d'Alexander Arutyunyan, que és un compositor armeni de quin hem sentit, el concert per a trompeta que va compondre l'any 1950 i que ha interpretat el rus Sergei Nakaryakov. Finalment, el concert s'havia d'acabar amb Antonín Dvořák amb la novena sinfonia, però fora de programa hem sentit aquests dos fragments d'Aram Khachaturian. El punt final definitiu a aquest concert que va gravar la ràdio alemanya Cultura de Berlín dins del marc del Young Euroclassic l'agost del 2025. És una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER i és un dels concerts que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir Johann Sebastian Bach, el concert de Brandenburg número 5, en re major, el número de catàleg 1050, en versió de Marc Antai, Traverso, Fabio Biondi, violí i Pierre Antai, clavecí. Toquen amb Le Concert des Nations sota la direcció de Jordi Savall.

0: Aquest era el cinquè concert de Brandenburg de Johann Sebastian Bach en re major, el número de catàleg 1050 en versió de Marcantai, Traverso, Fabio Biondi, violí i Pianantai, clavecí, tocaien amb Le Concert des Nations sota la direcció de Jordi Savall.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
2: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença una nova edició del taller del Lutier a Catalunya Música. Us avanço, abans que res, el contingut del programa d'avui, que és el número 409. Començarem el programa parlant del concierto de Aranjuez i de l'enregistrament que el guitarrista Paco de Lucía i l'orquestra de Cadaqués van fer d'aquesta obra l'any 1991. Sentirem els records del director musical d'aquella gravació, Edmond Colomer. Més endavant tindrem la primera de les dues seccions que sonaran avui. Seran els Enfilalls, la secció de curiositats que ens presenta Xavier Pagès Corella, que aquesta vegada dedicarà a l'harmònica de vidre. A continuació sentirem un segon reportatge, en aquest cas amb el contrabaixista Jonathan Camps, que es fixarà en tres grans noms de la història del contrabaix al nostre país. I acabarem amb les notes al peu de Pepe Reche, que dedica aquesta vegada a l'Associació Obrera de Concerts, un projecte impulsat per Pau Casals. Com podeu comprovar, avui tenim molta teca, així que no badem, posem fil a l'agulla i comencem!
0: El taller del Lutier. Mil i un instruments a Catalunya Música.

Un dels enregistraments més emblemàtics del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, és, sens dubte, el que el guitarrista flamenc Paco de Lucía va fer al costat de l'Orquestra de Cadaqués l'any 1991. Una gravació feta a partir dels concerts en directe que van tenir lloc a Torrelodones, a Madrid. Edmond Colomer va ser el director musical d'aquella interpretació i ell mateix ens en parla en el següent reportatge.

era un moment de transició a la meva vida professional. Aquell moment jo acabava de crear l'orquestra de Cadaqués i alhora la volia deixar. La volia deixar per raons absolutament administratives, res més que això. Però bueno, m'havia llançat al mar i havia creat l'orquestra de Cadaqués, tot molt bé. I va sorgir el Paco de Lucía, que això va sorgir a través de, ho he de dir també clarament, a través d'en Llorenç Caballero, que va dir, mira, hi ha aquesta possibilitat d'enregistrar aquest concierto de Aranjuez i ho podríem fer amb l'orquestra de Cadaqués, perquè el Paco de Lucía havia tocat l'obra per tot el món, però no l'havia enregistrat, i buscava una orquestra. En aquell moment, l'orquestra de Cadaqués, aquí, era una orquestra bona, una orquestra feta de músics excel·lents. I va ser així que ens vam posar en contacte. La Casa Philips va ser la que el va produir. I, bueno, jo el concepte d'en Juez ja l'havia dirigit moltes vegades. Paco de Lucía era un músic nat, a part que era aquell guitarrista que tothom sap que era excepcional, que és veritat, havia après de memòria, sense llegir partitura, però havia après de memòria totes les notes i les tocava com a artista genial que era, no? Molt fàcil, va ser molt fàcil treballar amb ell, molt fàcil. Una orquestra feta de gent extraordinària, perquè allà hi havia gent de la Simfònica de Londres, de la Filarmònica de Berlín. El corn anglès era joveníssim, acabava d'entrar a la Filarmònica de Berlín. Aquell corn anglès que sona és aquest nivell. Pues hi havia el Jaime Martín tocant la flauta, el Joan Enric Lluna tocant el clarinet, parlo de noms i cognoms, i que no s'enfadin els bons que hi havia també, que no, ara no recordo, però vull dir que gent, que tots eren joves, jo també ho era. Bé, va ser una suma, diríem, d'energies i de qualitats que van fer d'aquell enregistrament un esdeveniment, sí, que recordo amb molt d'afecte i amb molt de carinyo, sí. Thank you.

La gravació es va fer a l'auditori de Torre Lodores, que era un d'aquells auditoris nous que s'acabaven de construir. No era massa gran, però semblava doncs, que tenia bona acústica. No, jo no el coneixia, eh? Me'l van recomanar i sí, va ser una bona sala d'enregistrament. Es van registrar àudio i vídeo amb en Rodrigo present a l'escenari. O sigui, en Rodrigo va venir, va assistir a l'enregistrament i va seure al costat del Paco de Lucía. No li havia de dir res. No li havia de dir absolutament res. Al contrari, jo pensava, mira, veus això? Això que no li surt a cap guitarrista, només li surt amb ell. Que és veritat, cal dir-ho. També s'enfadaran els guitarristes, però és veritat. I, per tant, molt bé, amb aquesta primera trobada vam anar de seguida doncs, a enregistrar. Vam enregistrar i sí, vam haver de fer, com és lògic, alguna parada, però vaja, molt poca cosa. Ell molt tranquil, almenys aparentment, va demanar una tauleta al costat amb una tasseta de cafè i un cendrer, que això les noves generacions no saben què és, però un cendrer no hi ha per posar-hi la cendra dels cigarrets, no? Les cigarretes. Doncs ell fumava, bevia cafè i tocava. Hi havia algú que li semblava que això doncs, no era ortodoxa, no ho era gens, però jo ho trobava divertidíssim, i això no influïa per res en negatiu. Segur que influïa en positiu, perquè ell se sentia còmode. Aquesta va ser, diríem, una mica l'ambient en el que vàrem enregistrar el concierto d'Aranjuez. Quan vius una experiència musical, per bona que sigui, si no està planificada una gira de concerts, doncs te n'oblides, no? Succeeix i vas a la següent, no? Pues amb el temps, allò va aprenent, diríem, es va mitificant, però no deixa de ser una experiència localitzada en un moment del temps i ja està. Sí, jo no recordo haver-nos trobat més, ni... No. Probablement hi va haver algun intent de fer alguna gira, però ell precisament va culminar tot aquest procés Concierto d'Aranjuez amb aquest enregistrament. Ens vam trobar i aquí es va acabar la història.

0: Després d'escoltar els records d'Edmond Colomer sobre l'enregistrament del Concierto de Aranjuez que ell mateix va dirigir l'any 1991 al guitarrista Paco de Lucía i l'orquestra de Cadaqués, hem sentit sencer el tercer i últim moviment d'aquest concert, tal com apareix en aquesta gravació.
1: Lutier@catmusica.cat
2: Enfilalls amb Xavier Pagès Corella.
0: Xavier, bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: Avui ens portes un d'aquells instruments que només dir-lo ja genera interès, oi?
3: Sí, i a algunes persones fins i tot por.
0: Sí, bé, ja en parlarem d'això.
3: Sí.
0: Harmònica de vidre, un nom que no defineix bé.

0: bé l'instrument. Estem d'acord, no?
1: No massa, perquè harmònica dona lloc a confusió, no? Perquè normalment quan la gent pensa en una harmònica pensa en aquell instrument que es bufa, no? Fonamentalment. Però bé, quan es va inventar l'instrument, la persona que ho va fer, que ara en parlarem, va pensar que era una bona idea posar-li harmònica.
0: Una persona il·lustre.
1: Molt il·lustre, en Benjamin Franklin, un gran científic.
0: Que potser molta gent no associa aquest invent.
1: No, però clar, són gent molt activa, molt inquieta, no? I a més, si li agradava la música, que és així, doncs a l'acabar de tenir l'oportunitat, doncs s'hi va posar.
0: Per tant, hem de situar-nos al segle XVIII.
1: Sí, efectivament, tenim uns antecedents pròpiament a l'harmònica de vidre, que era, clar, pensem que aquest instrument està basat en aquest principi que tots alguna vegada hem utilitzat, no? En alguna festa, amb una copa, no? Que és això que mullem una mica el contorn de la copa, passem el dit suaument i genera una nota, no? Doncs aquest és el principi en el qual es fonamenta aquest instrument. Doncs bé, inicialment algú se li va ocórrer que amb aquestes copes es podrien ordenar en forma d'escala i fer música, no simplement fer la nota, sinó fer alguna melodia, anar tocant ara una copa, ara una altra. Però, esclar, això té unes certes limitacions, doncs perquè, clar, t'has de bellugar molt d'una copa a l'altra i no té agilitat. I llavors, al Benjamin Franklin se li va ocórrer doncs, que podria fer un artefacte en el qual es fiquessin doncs, les copes com encaixades una dins l'altra i que es fessin girar de forma automàtica. I això faria que, posant els dits estratègicament sobre aquestes copes que giren, doncs podien fer sonar les notes molt més ràpidament que no simplement passant el dit pel seu contorn.
0: Aquest és l'invent de Franklin i aquí neix l'harmònica de vidre moderna.
1: Exactament. Llavors, ell el que va fer, doncs va encaixar aquestes copes una dins l'altra, li va posar un pedal i, a més, en algun moment, fins i tot, li va posar, podríem dir, un dipòsit d'aigua a sota que les copes, al girar, doncs anaven passant per l'aigua i es anava regenerant la humitat de les copes perquè això feia que els dits, quan passaven, ja no s'havien d'humidificar, sinó que ja la copa ja venia humidificada. A més, els hi va posar, clar, perquè hem de pensar que les copes anaven encaixades una dins l'altra i era difícil de saber quina nota era quina copa. Llavors, com s'ho feien? Doncs hi posaven una cinta de color que distingia cada nota amb un color diferent.
0: Una mica com allò de l'arpa, no?
1: Exactament, com l'arpa.
0: Les cordes.
1: Sí, les cordes de l'arpa, que també tenen doncs, una corda vermella o blava de tant en tant. Doncs aquí tenien un color per cada nota i on és el que tocava l'harmònica de vidre doncs es podia situar espaialment.
0: Has parlat de Benjamin Franklin com l'inventor d'aquest artefacte o d'aquest instrument amb tota la mecànica que hi havia al darrere, però ell tocava l'instrument? Quins intèrprets coneixem d'aquell temps?
1: A veure, el Benjamin Franklin era també un intèrpret d'harmònica de vidre. De fet, quan la va construir, també ell la tocava. Hi ha representacions fins i tot d'ell tocant l'harmònica de vidre. Però, de fet, els que realment dominaven aquest instrument eren fonamentalment dones i van ser les que van escampar-lo doncs, per tota Europa. Va tenir un gran èxit en el seu moment i, curiosament, dues de les majors intèrprets d'aquest instrument es deien Marianne. Els diríem les dues Marianne. No? Una es deia Marianne Davis i l'altra es deia Marianne Kirchgesner. La Marianne Kirchgesner, a més, l'any 1791, ja molt a prop de la mort de Mozart, li va fer conèixer l'instrument al compositor i va fer fins i tot que Mozart escrivís una obra per aquest instrument. És un adagio i rondó que porta el Kegel 617, que, si us hi fixeu, 617 ja és un Kegel molt, molt avançat, per tant, realment és una de les últimes obres que va escriure, la va fer justament per aquest instrument.
0: Has parlat que l'instrument es va escampar per Europa, però recordem que Benjamin Franklin era nord-americà. És a dir, fa el salt l'instrument i s'escampa pel vell continent.
1: És que jo crec que ell el va descobrir en un viatge a Europa, llavors va crear l'instrument i el va posar a la pràctica aquí a Europa. És a dir, que no va ser una cosa que va saltar dels Estats Units, sinó que va estar en el context europeu en tot moment.
0: Ara feia referència a Mozart i a altres compositors il·lustres que es van interessar per l'harmònica de vidre.
1: Doncs sí, just després de Mozart, Beethoven va utilitzar aquest instrument en alguna de les seves obres i també Donizetti, a la seva famosa Lucia de la Marmura, l'àrea de la bogeria, doncs va pensar que seria un instrument ideal doncs, per dialogar amb la bogeria de la Lucia. No? I el seu empresari, li va dir que estava boig, ell, per utilitzar aquest instrument, i que no podia ser de cap manera que fer venir una harmònica de vidre, i al final el van substituir per unes flautes, que evidentment era molt més fàcil de trobar en qualsevol teatre d'òpera, no? I ell ho va canviar i va posar unes flautes. Després algú ha pogut recuperar-la, aquesta sonoritat, que és molt interessant, però vaja, a la partitura definitiva han quedat les flautes. Altres utilitzacions també notòries són, per exemple, l'aquàrium del Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns. És a dir, que aquesta sonoritat aquàtica com misteriosa, que és una de les, dels moviments més coneguts del Carnaval dels Animals, justament hi apareix aquest instrument que a vegades es substitueix per un glockenspiel, però que originàriament s'hauria d'haver tocat amb l'harmònica de vidre. I finalment, un altre cas notori també és el de Richard Strauss a la seva òpera La dona sense ombra.
0: Ara fa un moment feia referència a Lucia di Lammermoor, aquesta òpera de Donizetti, i com l'empresari doncs es va esgarrifar, que introduís aquesta sonoritat, aquest instrument tan estrany, i hi ha gent que li tenia por a l'harmònica de vidre, no? Que potser pensava que era, no sé si diabòlic, però era un instrument per estrany, una mica que generava desconfiança, no?
1: A veure, és un instrument que, si vosaltres heu tingut la sensació aquesta de passar el dit per la copa, és una mica esgarrifós, no? És com passar les ungles per la pissarra, no? Passar el dit pel contorn de la copa, és com esgarrifós. Jo, només aquesta sensació de que se't poden posar una mica la pell de gallina o... No? Ja dona com una sensació estranya que suposo que, lligada al fet que, curiosament, les dues Marians que hem dit abans, aquestes famoses intèrprets de l'instrument, van morir per causes misterioses, doncs això ha fet voltar una mica de mite al voltant de l'instrument, que es deia que podia portar a la bogeria. No? Llavors, bé, aquest mite s'ha anat extenent amb el temps, no hi ha hagut proves de que això sigui cert. Algú ha dit que podia ser degut al contingut de plom del vidre i al contacte amb el plom durant molt de temps, es podia traspassar la sang a través de la pell i que podria causar algun tipus de defecte a la ment, etc. Però bé, no s'ha acabat de demostrar.
0: En tot cas, no és un instrument popular. No veiem harmòniques de vidre en concert molt, molt habitualment, si més no a casa nostra, no? Ho veiem més pel carrer, no?
1: Sí, és més, avui en dia s'ha tornat més en un instrument, podríem dir, de caire popular, no? O sigui, quan veus una harmònica de vidre és com a curiositat, com a moda d'entreteniment, no? Que te'l pots trobar en un vídeo de les xarxes o que això que dius tu en el mig del carrer, algú que vol captar l'atenció del públic, però en una sala de concert no és usual.
0: Quan dic instrument de carrer, en el format de copes, no tant en aquest cilindre de vidre que va voltant, no?
1: Sí, clar, perquè trobar un instrument d'aquests és... vaja, és molt difícil de fer-ho. No es construeixen, o almenys de forma com els altres instruments, no? No dic que algú pugui aventurar-se a construir-ne un de forma individual, però, és clar, la manera més fàcil d'accedir a aquesta sonoritat és a través de les copes, no? Omplertes amb aigua, amb diferents nivells d'aigua, per crear doncs, les diferents notes.
0: Què proposes com a audició, Xavier?
1: Home, jo crec que amb tot el ventall de músiques que hem parlat, crec que seria interessant escoltar l'adagio, un rondó de Wolfgang Amadeus Mozart, el Kegel 617.
0: Doncs de seguida l'escoltem. Gràcies, Xavier.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Fins la propera.

Sentíem el rondó de l'obra Adagio i Rondó de Mozart en un enregistrament en què Thomas Bloch era l'intèrpret d'harmònica de vidre.

Jonathan Camps és contrabaixista de l'OBC i també professor de contrabaix a l'SMUC. Si sou oients del programa, segur que el recordeu perquè ha col·laborat amb nosaltres en diverses ocasions. Aquesta vegada el sentim parlant-nos de tres grans noms de la història del contrabaix al nostre país.

Doncs la veritat és que hauríem de parlar no només d'escola catalana, sinó de catalans universals, contrabaixistes que han sortit d'aquí i han fet història. I va ser en un moment, estaríem parlant a cavall entre, anem a posar dates, extrems, a 1850 fins 1930, per dir-ho així. En aquest impàs d'aquí van haver-hi tres grans contrabaixistes universals que van impactar el món amb la manera de tocar i van crear escola. Aquests tres contrabaixistes són Pere Valls, de Sabadell, Antoni Torelló, de Sant Sadurní d'Anoia, i Manel Verdaguer, que venia de més avall, Països Valencians. No? Però que van fer carrera internacional i van marcar el destí del que sigui el contrabaix al món, indubtablement. Antoni Torelló va acabar sent el primer professor del Curtis Institute a Filadèlfia, i la seva manera de tocar, agafant l'arc francès, com era tradició en aquell moment, aquí a Catalunya, per la copla, les sardanes, la influència de França i això, va ser el que va introduir el que allà es coneix com l'arc català als Estats Units. De fet, hi ha dues maneres d'agafar l'arc pel contrabaix. Un és com si fos un violoncel, és a dir, agafant per sobre de la vara, i això és el que es coneix aquí com a arc francès, però allà es va conèixer com a arc català, no? I l'altra manera és l'arc alemany, que és com una herència de l'arc per sota de la vara, herència de les famílies de la viola de gamba. I això té més tradició centroeuropea, que ve concretament de la zona de Praga, Alemanya, Viena, en aquell moment, no? Les violes de gamba a Centroeuropa. Van coexistir sense cap mena de problemes als Estats Units aquestes dues maneres. Antoni Torelló fent classes al Curtis Institute i escampant la manera de tocar a marc català, i a Nova York va venir a parar un alumne de Franz Simmendel, des de Viena, es deia Ludwig Manoli, i és el que va portar la manera d'agafar l'arc alemany que tots coneixem avui en dia, agafant per sota de la vara, i aquestes dues maneres van conviure perfectament allà. Però qui la va introduir va ser un català, la manera francesa o catalana de tocar l'arc, d'agafar l'arc. Torelló va viure allà, va tenir fills allà, va ser contrabaixista allà a Filadèlfia, el seu fill també, és a dir, es van instal·lar allà perfectament i van fer una gran carrera, tant com a músics d'orquestra com a pedagog.

Manel Verdaguer va fer una gran carrera a Sud-amèrica. De fet, vaig estar a República Dominicana de gira i vaig contactar amb un dels iaios més iaios de l'orquestra que havia allà, que em va venir a explicar que ell havia sigut alumne de Manel Verdaguer. És a dir, si es toca el contrabaix a Latinoamèrica per allà, és perquè Manel Verdaguer va estar allà. Manel Verdaguer va estrenar el concert de Tubin a Colòmbia, a Bogotà, per exemple, no? I bueno, va ser també un gran referent viatjant per tot Latinoamèrica, per tot arreu.

Pere Valls era el contrabaixista de l'orquestra Pau Casals i anava de gira amb Pau Casals. I també va fer tota la zona d'Amèrica, Centroamèrica, Latinoamèrica, per allà. Ell va haver de tornar per qüestions de salut familiar i llavors va ser quan es va instal·lar aquí al Liceu com a professor i com a contrabaixista a l'orquestra del Liceu, creant l'escola que va donar peu després a la vida contrabaixística que hi ha hagut a Catalunya. Pere Valls, sens dubte, ha tingut una gran influència, o ha sigut la gran influència, tots els contrabaixistes de Catalunya en aquell moment, i ha implicat pues, tot el que ha suposat posteriorment a l'evolució del contrabaix. Un dels seus alumnes, del que s'està recuperant ara molta literatura escrita, va ser Josep Cervera Bret, que va escriure moltíssimes peces, inclús un mètode i concerts per contrabaix, que estava fincat a l'Empordà, i, sens dubte, Pere Valls, la vida del contrabaix a Catalunya

Jo puc dir que vaig començar amb Ferran Sala al Conservatori Municipal de Música de Barcelona tocant art francès, és a dir, seguint la tradició d'aquests catalans universals. Però coneixent i rebent aquests inputs internacionals i sent Ferran Sala una persona que també com a referents ens posava imatges de grans contrabaixistes tocant arc alemany, entre ells Gary Carr, Ludwig Streicher, també parlava moltíssim de Thomas Martin, un contrabaixista americà fincat a Londres, que tocava arc francès, a tots els he conegut personalment. La veritat és que jo he acabat tocant arc alemany perquè he acabat estudiant a Viena. Llavors, cert és que el talent hi és en aquest país. El talent hi és. A l'hora de voler sortir i globalitzar-nos, no? Doncs molts han optat per continuar amb la tradició d'arc francès o català i altres doncs, hem decidit canviar. És una qüestió només dels referents amb els que hem viscut i els que hem volgut anar a conèixer. I en el meu cas, doncs, el fet d'anar a Viena va suposar un canvi d'arc i un canvi estètic a l'hora de tocar i agafar l'arc. Ara els meus alumnes tots toquen arc alemany. Quan ve algun que vol tocar francès, jo no li imposo el canvi. Jo li explico què significa a nivell d'anatomia biomecànica fer el que s'ha de fer amb aquell arc o amb l'altre, són coses diferents, és a dir, és una biomecànica diferent. Però no imposo cap necessitat de canvi, perquè és una qüestió que té a veure amb la identitat personal. Si tu t'identifiques a tu mateix com a contrabaixista tocant d'una manera, no té cap sentit obligar algú a canviar la manera d'agafar l'arc. I això crec que ha de ser, s'ha de respectar moltíssim. Els meus alumnes que venen aquí ja venen tocant arc alemany, llavors he tingut alumnes aquí a l'ESMUC, que han estudiat amb arc francès i això no ha sigut cap problema. Hi havia un moment en què podies distingir el so de les orquestres escoltant-les. Avui en dia no, està globalitzat tot tant que tu et posen un disc i no saps si és Nova York, si és Berlín, si és... No ho saps. S'ha perdut aquesta idiosincràsia de lo local, no? Del lloc en el que estàs arrelat. Ara s'ha globalitzat tot. I el que aporta la globalització és, d'alguna manera, i s'ha d'anar en compte això, la despersonalització, però aporta el benefici del coneixement global, no? I moltes més opcions d'enriquiment. Jo crec que avui en dia ja no es pot parlar tant en aquest nivell estètic de en Catalunya es feia així, és un altre tema, però sí que ens sentim part important d'una història que ha tingut impacte en el món.

0: Al llarg del reportatge en què Jonathan Camps ens parlava d'aquests tres grans contrabaixistes del passat, anava sonant de fons la Suite Andaluza de Pere Valls, interpretada en aquesta ocasió per Christoph Rahn, al contrabaix, i Ana Maria Canudes, al piano. Ara al final hem sentit sencer el Zapateado, el quart i últim moviment d'aquesta obra.
1: Notes al peu, amb Pepe Reche.
0: Pepe Reche, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: De les Illes Medes, Ariel.
2: Quantes coses que passen.
0: Sí, oi? Expliquem una mica d'on surt aquesta secció. Ho anem dient de tant en tant, jo penso que està bé refrescar-ho. Aquesta secció neix d'un treball teu intens al voltant de l'Orquestra Pau Casals, o què sé.
2: Si només aquesta secció serveix perquè algú sàpiga que Les Illes Medes és una obra per orquestra de Juli Garreta, ja en donaré per satisfet.
0: I un paratge natural, això també...
2: Això també, sí, sí. Doncs, i l'altre, que és Ariel, és un ballet de Robert Gerhard. Són els dos pols en molts sentits. És la primera, o gairebé la primera obra estrenada per l'Orquestra Pau Casals d'un compositor català i l'última obra d'un compositor català estrenada per l'Orquestra Pau Casals. Dos pols estètics també, perquè Garreta i Gerhard escrivien d'una manera molt diferent i són el principi i el final d'un gran moment històric amb una orquestra de primer nivell a la ciutat de Barcelona que no només serveix per portar tota la música, els grans clàssics de tots els temps, però a més tota la música estava en el moment produint-se el que en aquell moment deien la música moderna, que nosaltres avui diríem la música contemporània, que serveix perquè molts compositors arribin aquí, coneguin Barcelona i dirigeixin la seva pròpia música i ensenyar-la als catalans, i perquè serveixi també l'orquestra d'instrument pels compositors locals, que serveixi d'una eina per fer sonar doncs, el talent que hi havia aquí, que era molt.
0: I és el títol també d'un llibre que va guanyar una beca.
2: Efectivament, és el Premi Joventuts Musicals i Ficta Edicions, gràcies al qual s'ha publicat tota aquesta recerca, que és d'aquelles que s'ha vingut a un calaix i que en el moment que tens aquesta obligació d'escriure, deia Bernstein que per fer grans coses calia una bona idea i molt poc temps. I així va ser.
0: Molt bé, molt bé. Avui no parlem de l'Orquestra Pau Casals, sinó que parlem d'una altra entitat molt propera a l'orquestra.
2: Sempre parlem de l'Orquestra Pau Casals com una de les grans creacions del mestre, com un gran do que va oferir a Catalunya. Ens oblidem d'un altre, que és la creació de l'Associació Obrera de Concerts. Un poc més tard, l'orquestra es crea el 20, doncs l'any 25, a finals de l'any 25, es presenta a Catalunya l'Associació Obrera de Concerts, una cosa impulsada, doncs, com no, per Pau Casals, però que en realitat està gestionada per gent bastant anònima, que avui en diem obrers, i en aquell moment es deia obrers, que decideixen fer una societat, unir-se, associar-se, per gaudir de la cultura, i especialment de la música, però de moltes altres coses.
0: Has parlat de l'Associació Obrera de Concerts, que té una vinculació directa, amb, no només amb Casals, sinó amb l'orquestra Pau Casals, també, oi?
2: Sí. De fet, un dels grans orgulls de Casals és l'orquestra, i un altre l'Associació Obrera, que és una cosa que no és tan coneguda. Tant que va impressionar a gent que venia de fora i que venia a parlar amb Casals i que venia a veure l'orquestra, i el que va fer Casals va ser ensenyar-los què havia fet o què estava passant, quin era el moviment amb els obrers. Només un exemple. Arriba a Catalunya un senyor que es diu Fred Geisbert. Aquest era el que avui en direm un enginyer de so. Era l'encarregat de fer els enregistraments, de gravar els discos de His Master Voice, allò que en deien la voz de su amo.
0: Que després seria Emmy.
2: Efectivament. Doncs arriba per enregistrar l'orquestra, sabem que l'orquestra va gravar tres grans peces, i després, amb un llibre de memòries, ens explica que va estar aquí a Barcelona i que la primera cosa que li va ensenyar Casals, el que més orgull li va fer va ser ensenyar-li un concert de diumenge al matí, un concert de l'orquestra per a l'Associació Obrera de Concerts, i literalment diu que va ser un programa de Bach i de Beethoven fet al Teatre Olímpia, un teatre que estava aquí a l'Avinguda del Paral·lel, on hi havia 5.000 treballadors, tots ells amb texans blaus. Això és la cosa que més el va impressionar. 5.000 persones, jo crec que va exagerar una mica, però l'Olímpia era realment un dels teatres més grans de la ciutat i 5.000 són molts.
0: De fet, un dels enregistraments de l'Orquestra Pau Casals, almenys en els crèdits, surt el nom del Teatre Olímpia, oi?
2: Sí, perquè justament aquest és un concert Bach i Beethoven. Als pocs dies hi va haver un programa Tot Brahms, i en aquest programa Tot Brahms s'hi va interpretar i s'hi va gravar el doble concert. Recordem amb el trio Thibaut, Casals i Cortot, amb aquesta combinació de dos tocant i un dirigint, que va passar a la història com un dels grans enregistraments d'aquest trio.
0: Que el va fer aquest senyor, o no?
2: Sí.
0: O sigui, el mateix que venia a enregistrar aquesta obra, va quedar amb la boca oberta, la setmana anterior, veient, o uns dies abans, veient aquesta actuació de l'orquestra amb gent amb texans blaus, no?
2: Exacte. Pensem que els concerts que s'oferien amb l'Associació Obrera, i ara tornem enrere i expliquem exactament com s'organitzava i qui era, però els mateixos concerts que feia l'Orquestra Pau Casals per la gent que s'havia apuntat al padronat, per la gent que comprava una entrada. Parlem d'aquest concert a l'Olímpia, però majoritàriament en concerts al Palau de la Música, i, per tant, al matí hi havia tot d'obrers veient un concert, doncs, amb un repertori, amb uns solistes, amb uns directors espectaculars, que era exactament el mateix concert que a la tarda, al mateix lloc, s'hi feia per tot aquest públic, doncs, benestant.
0: I que no sempre era Beethoven, vull dir que a vegades programaven compositors molt menys coneguts i potser més exigents a l'hora d'escoltar-los, no?
2: Era absolutament de tot. I aquesta associació d'obrers, un dels seus principis, era creure en la música com una eina de transformació social, com una manera de posar-s'hi, doncs, a l'alçada de la resta de la societat, que tenia unes possibilitats econòmiques majors. I que eren ells que tenien aquesta manca de base, aquesta manca de formació degut a, doncs, aquesta mancança de recursos econòmics, que havien de fer l'esforç d'entendre les obres. És a dir, no era oferir una música diferent, una música més fàcil pels obrers, sinó que els obrers havien de fer l'esforç d'entendre aquelles grans obres de tots els temps.
0: L'Orquestra Pau Casals es funda l'any 1920, l'Associació Obrera de Concerts arriba una mica més tard, oi?
2: Sí, l'any 25. Sabem d'exemples que Casals havia pogut copsar, tant aquí a Catalunya, com és el cas de Clavé, que unes dècades abans havia fet tot aquest moviment coral que bàsicament aplegava els obrers de les fàbriques, que els feia cantar, que els treia aquell lema famós, no?, de treure'ls de la taverna i posar-los amb una eina cultural a les mans o a la boca. Sabem d'altres exemples també al Regne Unit, semblants amb aquesta música popular, com serien els famosos proms, que encara continuen avui, doncs amb uns preus molt, molt assequibles, si pot anar a un concert. Doncs amb aquest imaginari, amb aquest univers, doncs Casals es reuneix amb una sèrie de gent que venia del món de l'associacionisme i del món dels obrers, i els hi proposa, doncs, aquí teniu una eina que es diu Orquestra Pau Casals, la podeu utilitzar. Us heu de gestionar vosaltres. L'associació és vostra. Jo no seré part. Jo sóc un impulsor i us estic oferint aquesta eina, però sou vosaltres que us heu d'organitzar i que heu de configurar aquesta associació, doncs, per fer concerts. Des d'un bon inici hi havia 6 concerts l'any que eren de l'Orquestra Pau Casals i uns altres 6 que s'hi van sumar més tard, que eren concerts de cambra. I després van haver-hi altres institucions, com per exemple la Banda Municipal de Barcelona o diferents orquestres de Madrid, que van participar d'aquest cicle de l'Associació Obrera i que, mica en mica, doncs, van cultivant tota una sèrie d'elements al voltant de la música. Perquè parlem dels concerts, però parlem de la publicació d'una revista, Fruicions, on els mateixos obrers escriuen sobre música.
0: Un butlletí,
2: efectivament. Hi haurà un institut d'estudis musicals que dirigirà una tal Blanca Selva, pianista famosíssima aquí a casa nostra, doncs s'hi posa al capdavant i fa tota una escola de música pels obrers, i fins i tot l'Institut Orquestral, que és una orquestra d'obrers, que s'hi estan 2 anys assajant abans de fer el primer concert. Una orquestra que dirigirà a Pic Santa Susana i que en el seu consell inaugural convocarà a totes les autoritats de Catalunya. Evidentment, l'impulsor, com era Pau Casals, hi era, però hi havia un tal president de la Generalitat en aquest primer concert d'una orquestra d'amateurs, d'una orquestra d'obrers que s'ajuntaven pel plaer de fer música i per com la cultura els feia més lliures i els feia una mica més elevats del seu dia a dia.
0: Com se sostenia tot aquest projecte econòmicament?
2: Doncs, evidentment, hi ha una part que, com no, és Casals, perquè està oferint l'orquestra de manera gratuïta, i, per tant, hi ha una part de finançament indirecte que ve per aquí, però sí que és cert que no era un regal, no era beneficència, perquè els obrers no només s'havien de gestionar aquesta associació, sinó que havien de finançar-la, i havien de pagar una quota. O sigui, no era gratis, sinó que s'havia de pagar una quota. una quota que era testimonial. Si fem els càlculs aquests del famós dinero del tiempo, seria una cosa com algú que guanyés uns 1.200 euros al mes, doncs que pagués una cosa així com 50 euros l'any per tindre tota aquesta sèrie de concerts. Per tant, estem parlant d'una quota que és molt, molt barata per accedir, doncs, a tota aquesta sèrie de concerts, amb, com dèiem, amb els millors solistes, amb els millors directors, amb el millor repertori, amb la millor orquestra, més la resta de concerts de cambra, que també eren autènticament figures de primer nivell.
0: Quan parlem d'obrers, quin tipus de perfil estem dient?
2: Doncs els estatuts ho deixaven molt clar, perquè un obrer era aquell que es guanyava la vida amb un ofici i que era empleat d'un altre. I que, a més, no guanyava més de 600 pessetes, que és una cosa que van tindre molt en compte, perquè molta gent, sembla que hi havia algun conflicte, perquè hi havia qui volia aprofitar-se i guanyant més diners volia entrar-hi, i per ser de l'associació havies d'estar recomanat per un altre que fos soci ja. Per tant, hi havia com molta cura per saber exactament qui era. Estudiants, obrers, dones que no treballaven, sinó que era el cap de família el que mantenia tota la família, doncs la condició era la mateixa, no guanyar més de 600 pessetes i que amb aquesta quota doncs poder accedir. Amb això tenies un carnet i, a més del carnet, necessitaves el justificant d'haver pagat el semestre.
0: Per tant, entenc que hi havia gent d'edats molt diverses.
2: Hi havia edats molt diverses. Jo, en aquesta curiositat per explorar l'associació obrera, vaig buscar, tinc a casa un carnet d'una noia de 17 anys.
0: Per tant, no només senyors obrers, sinó també dones, eh?
2: Exacte, hi havia dones i, de fet, aquest carnet és molt divertit perquè està d'impremta, diu carnet de soci, i hi ha una A afegida a mà al final, és a dir, que és un carnet de sòcia on aquesta noia, doncs, ben orgullosament, tenia el seu carnet per assistir als concerts i a la mateixa carpeteta on hi ha aquest carnet hi ha tot un seguit d'aquests justificants de pagament durant uns quants anys. És a dir, es paga cada semestre, per tant, ja el primer semestre de l'any 31, el segon semestre de l'any 31, i així durant uns quants anys. El número màxim de socis es va veure limitat, hi havia llista d'espera, perquè el número màxim de socis era el número de màxim de persones que podien entrar-hi al Palau de la Música, perquè com que tothom tenia dret a veure un concert, doncs aquest concert, la capacitat màxima, que eren una mica més de 2.000 persones, pensem que ara mateix, si aneu al Palau, hi caben menys persones que en aquell moment. Perquè la part de dalt de tot, que avui ja no seu ningú, també hi agradaria. Per tant, el número màxim de socis era limitat al número màxim de places del Palau de la Música.
0: I, malauradament, com tantes altres coses, la Guerra Civil estronca aquest gran projecte.
2: Sí, com tantes altres iniciatives, doncs la guerra acaba amb tot, amb aquest moviment cultural. Tenim una mica de bibliografia, tenim una mica d'estudis al voltant de l'associació obrera sobre l'activitat i sobre la fundació, i em va fer especialment gràcia llegir una obra que ja té uns quants anys, justament feta per un dels que havia sigut president i algú bastant més jove que s'havia aficionat i s'havien trobat i al final van posar junta, ells ho diuen, és una crònica de tot el que va passar. Hi ha un llistat dels concerts, hi ha un llistat de totes les activitats, de tot plegat, i justament a l'introducció diuen, quina llàstima que no hem trobat el llibre d'actes de l'associació, no? L'hem perdut. I justament una recerca de fa uns pocs anys doncs ha localitzat aquest llibre d'actes, que estava ni més ni menys que a l'Arxiu de Salamanca.
0: Per tant, d'aquí podríem treure unes quantes seccions més, no? Perquè ja deu posar coses molt interessants.
2: Efectivament, aquí tenim un d'aquests documents perduts amb la Guerra Civil i recuperats, que val la pena que remenem una mica i que reprenem un altre fil.
0: Doncs, Pepe Reche, moltes gràcies per acostar-nos avui a aquest gran projecte, l'Associació Obrera de Concerts, i fins la propera.
2: Fins la propera.
0: Les notes al peu de Pepe Reche ens han portat avui fins al final del programa. Moltes gràcies a ell i també gràcies a l'Edmond Colomer, al Xavier Pagès Corella i en Jonathan Camps per participar-hi i enriquir el nostre programa. I també gràcies a vosaltres, evidentment, per escoltar-nos. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
4: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dor i Clara Yumi Khan, i obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, les quatre estacions de Vivaldi i la Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linga, Linga. A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: ...2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
3: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
3: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
3: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música del cinema. Avui farem el típic programa clàssic, que com a mínim un cop l'any ens dona per fer. Avui sentirem música de cinema que és música clàssica. O a l'inrevés, que també val, música clàssica que també és música de cinema. I ho farem donant un cop d'ull a biografies cinematogràfiques i televisives de grans compositors de la història de la música clàssica.
0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: I amb en Pau Blasi, el control tècnic, ell també és un clàssic, ja us ho dic.
0: El violí vermell, Amadeus, Williams i Casas Associats.
1: Si us sembla bé, comencem per allò que es coneix com a música antiga i parlem d'una pel·lícula, Tots els matins del món, francesa del 1991, dirigida per Alain Corneau, en la que, prenent com a base un argument del tot inventat, en el fons ens està parlant de la vida de dos músics i compositors del segle XVII francès que van existir de debò, Monsieur de Saint-Colomb i Marie Marais. Es tracta de dos personatges dels quals tampoc no és que se sàpiga gran cosa, sobretot el primer, amb la qual cosa qualsevol història de ficció és bona per imaginar com podia ser la seva vida. Aquest film, a més, va ser el que va donar popularitat mundial a Jordi Savall, encarregat de la selecció musical de la pel·lícula. Nosaltres, per dur la contrària, res més començar el programa, no sentirem música ni de Monsieur de Saint-Colomb ni de Marie Marais. Sentirem la peça més coneguda del disc de la banda sonora, La marxa per la cerimònia dels turcs, de Jean-Baptiste Lully.

Avancem una mica més enllà en el temps i parlem del mestre entre els mestres, Johann Sebastian Bach. El cinema ens ha ofert diverses pel·lícules sobre aquest gran compositor. Nosaltres avui volem recordar El meu nom és Bach, coproducció Alemanya i Suïssa de l'any 2003, dirigida per Dominique de Ribes, que als cinemes de casa nostra no es va poder veure, i només durant un brevíssim espai de temps, fins l'any 2006. L'argument d'aquest film podríem resumir-lo així. El mes de maig de l'any 1747, Johann Sebastian Bach, amb el seu fill gran, Wilhelm Friedemann, arriben a la ciutat de Potsdam per assistir al bateig del primer net del gran compositor, fill d'un altre dels seus fills, Philipp Emanuel, que és músic a la cort del rei Frederic el Gran. Aquest, el rei, gran aficionat a la música, en saber que Johann Sebastian Bach és a la ciutat, el fa cridar immediatament a palau i, en el seu encontre, acaba proposant-li un repte: la improvisació d'una fuga a 6 veus a partir d'un tema compost pel mateix rei. Aquell va ser l'origen d'una de les obres més conegudes de Bach, l'Ofrena musical, una de les protagonistes, argumentals i sonores, d'aquesta pel·lícula. Nosaltres avui no us oferirem aquesta ofrena musical, ho deixem per més endavant, per si un dia dediquem el violí vermell a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. El que sentirem serà una altra peça. A la pel·lícula El meu nom és Bach, Johann Sebastian Bach està sempre acompanyat, quan les imatges estan acompanyades de música, de la seva pròpia música. Al film trobem un Bach que se sap al final del camí de la seva vida i que, per bé que sap que ha fet una gran obra, té dubtes a l'hora de la càrrega que això suposarà, per exemple, en la seva descendència, en els seus fills músics. Un Johann Sebastian Bach, a més, que al principi del film, com a mena de pròleg, veiem com rep la notícia que té cataractes als ulls i, si no supera de manera imminent, en pocs mesos quedarà cec. Si us sembla, sentim el cor Sin Blitzer, Sin Donner, Són llamps, són trons, de la Passió segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach, que és la peça que sona a la pel·lícula tot just després de rebre el compositor la notícia de la seva imminent ceguesa i que mostra perfectament el seu estat d'ànim, de turment i d'enuig.

Ai, mireu, a mi m'agrada moltíssim la música de Bach i és cert que en aquest programa no tinc gaires ocasions de poder-vos fer sentir música del gran Johann Sebastian. Doncs vinga, què coi, avui fem doble plat de Bach, avui doble ració. El meu nom és Bach, trobem també en Bach l'home entregat en cos i ànima a la música, que pensa en música, que sent els sons que l'envolten com música, que mou els dits nerviosament quan passeja com si toqués l'orgue, que té consciència que la música és la més sublim de les arts, per damunt de totes les preocupacions mundanes, i l'única capaç de donar veritable consol a l'esperit humà. Us convido ara a sentir junts la cantata número 147 coral, Jesus bleibet meine Freude, Jesús viu la meva alegria, una de les peces del repertori de Johann Sebastian Bach que sentim en aquesta pel·lícula sobre la vida d'aquest compositor. El meu nom és Bach, de l'any 2003.

0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Amadeus. Naturalment, Wolfgang Amadeus Mozart, l'home, el compositor i el geni. Nascut el 1756 i mort el 1791, d'ell poca cosa s'ha de dir que no conegueu segurament. I si parlem de la vida de Mozart al cinema, hem de parlar, naturalment, d'Amadeus. No fa gaire vam dedicar un programa monogràfic a aquesta pel·lícula i a la seva música. Si aneu al 3CAT, allà a la carta, el podeu recuperar. Segurament Amadeus és el film més popular de tots els que s'han fet sobre la vida de Mozart. És una pel·lícula d'any 1984 dirigida per Milos Forman. Recordem l'escena d'aquesta pel·lícula en la que la Constanza, la dona de Mozart, porta a Salieri les partitures del seu marit perquè l'ajudi a col·locar-lo en un càrrec. I el patètic Salieri demostra per dins tota la seva admiració pel geni del jove compositor.
2: Són les partitures de treball?

Era extraordinari. Allò no ho podia creure. Eren els esborranys i no hi havia correccions de cap classe. No n'hi havia ni una. Ni una! Senzillament, havia escrit la música que ell ja tenia totalment acabat del cap. Pàgina rere pàgina, com si li haguessin dictat. Estava acabada com cap música ho ha estat mai. Canviar una sola nota hauria estat treure-li qualitat. Tocar una frase, desmuntar tota l'estructura. Vaig veure clarament que el so que havia sentit al palau de l'arcabisbe no havia estat cap casualitat. Això tornava a ser la veritable, l'autèntica veu de Déu. En aquelles figures escrites meticulosament hi havia tancada la més sublim bellesa.

Salieri llegeix i admira Mozart, un fragment d'Amadeus, el film de Milos Forman del 1984. Segur que heu trobat molt bonica l'ària de la qual Salieri en llegia la partitura i que nosaltres sentíem, i que ha quedat incompleta perquè, de l'emoció, les fulles de la partitura li hauran caigut de les mans. Es tracta d'una ària d'una òpera incompleta de Mozart, titulada Zaida, que Mozart va començar a escriure segurament cap a l'any 1779. Realment és molt bonica. Us l'oferim sencera, procedent del disc compacte de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, Amadeus, amb una interpretació de la Felicity Lott i l'Academy of St. Martin in the Fields, amb la direcció de Sir Neville Marriner.

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Nosaltres ara ens fixarem en una del 1994, Amor immortal, dirigida per Bernard Rose i protagonitzada sobretot per Gary Oldman en el paper de Beethoven. Es tracta d'un film que, més enllà que sigui sobre Beethoven, no deixa de plantejar-nos una possible història d'amor entre el compositor i una dona que va acabar sent la seva cunyada. En aquesta pel·lícula, Amor immortal, hi ha una peça musical que és la que seria pròpiament el tema d'amor. Una peça que només s'apunta al llarg del film i que no és fins al final de la pel·lícula que la podem sentir en tota la seva extensió. Es tracta del segon moviment adagio del seu concert per a piano número 5, opus 73, Emperador. Un fragment bellíssim que us convido a sentir ara mateix.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: Curiosament, és sobre compositors romàntics i del segle XIX sobre els que trobem més nombre de pel·lícules basades en la seva vida, i que no pas en comparació amb músics medievals o barrocs, per exemple. Són sèries i films sobre Wagner, sobre Verdi, sobre Mahler, sobre Chopin. Parlem d'aquest darrer, de Frédéric Chopin. L'any 1944, Charles Vidor va rodar A Song to Remember, que aquí es va traduir com Una cançó inoblidable. Una superficial, però alhora interessant pel·lícula sobre aquest compositor i especialment sobre la seva relació amb l'escriptora George Sand i la seva estada a Mallorca. Una de les peces amb més presència en el film era aquest vals número 7, opus 64/2, en una interpretació de Peter Schmalfuss.

Doncs va ser el mateix director King Vidor que va començar a rodar l'any 1960 un altre film sobre un altre dels grans compositors romàntics, Franz Liszt. He dit que la va començar a rodar King Vidor i això és del tot exacte. La va començar a dirigir però no la va acabar perquè malauradament va morir durant el rodatge i va haver de ser substituït per George Cukor. La pel·lícula és Song Without End, traduïda a l'espanyol com Sueño de Amor, i en català, de manera més exacta, com Cançó Immortal. El tema principal d'aquesta pel·lícula era la tercera peça, la més famosa, d'una sèrie de tres nocturns per a piano, coneguts tots ells com Liebestraume, que en alemany significa precisament somnis d'amor. D'aquesta manera, com passava amb l'anterior exemple de Chopin o alguns dels altres que hem sentit procedents de films sobre Mozart o Beethoven, les peces musicals d'aquests compositors, gràcies al cinema, tenen tres funcions o significats en aquests tipus de films. D'una banda, la d'obres artístiques per elles mateixes. De l'altra, com a elements amb significat biogràfic, cert o suposat, en la vida dels seus autors. I finalment, com a estricte element de banda sonora en un producte cinematogràfic. Sentim aquest tercer nocturn Liebestraume de Franz Liszt, l'interpreta Sílvia Capova.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Bé, hem d'anar acabant i ho acabarem d'una manera molt significativa pel que fa al cinema i la seva música. Avui acabarem amb Wagner. De fet, d'una certa manera podríem arribar a dir que la música de cinema té en els seus gens principals i gairebé primaris la pròpia música de Wagner. Personalment, el primer record que tinc de Wagner en el món audiovisual és de quan era un nen, un jovenet potser, però molt jovenet, i vaig veure a la tele una sèrie sobre la vida d'aquest compositor protagonitzada per Richard Burton fent el paper de Richard Wagner. D'aquesta sèrie recordo, la veritat, no gaires coses. Sobretot en guardo el record dels crèdits d'inici. D'una banda, amb les imatges d'uns éssers en una forja amb el metall liquat i el foc, i de l'altra, amb les imatges de la gòndola fúnebre pels canals de Venècia duent el taüt del compositor. Uns crèdits inicials de la sèrie de l'any 1983 amb la música de la marxa fúnebre de Siegfried de l'òpera El capvespre dels déus. He pogut localitzar la sèrie i us n'ofereixo l'àudio del seu inici, amb l'escena aquesta que recordava de la gòndola per Venècia duent les restes de Wagner. Sentirem també la veu en off, en castellà, tal com la vam sentir en el seu moment a principis dels 80, i tota la música dels crèdits inicials.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, que hem titulat Les clàssiques vides musicals, en el que hem repassat algunes biografies cinematogràfiques i televisives d'alguns dels més grans compositors de la història de la música clàssica i n'hem sentit peces musicals pròpies de tots ells. Avui, un violí més clàssic impossible. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts que avui ens porta l'Ateneu Barcelonès per sentir un nou concert del 14è cicle Els teus clàssics que organitza l'associació Joan Manent. Un concert que va enregistrar Catalunya Música l'abril del 2025 i que té per protagonista un sol instrument, l'arpa. Un instrument que sempre ha despertat fascinació i ha influït la gran història evolutiva des de l'antiguitat i l'aura que transmet, relacionada gairebé sempre amb un so evocador i gairebé angelical. Qui ens acompanya és José Antonio Domené, un dels arpistes espanyols més prominents de la seva generació, que es va graduar al Royal College of Music de Londres i ha tocat amb grans orquestres i directors. El 2009 ja va debutar al Cadogan Hall i el 2010 al Wigmore Hall. Aquest artista murcià col·labora habitualment amb la Simfònica del Gran Teatre del Liceu i és autor del llibre El arpa en l'antigua Grècia. Sota el títol de Suite Bíblica, un segle de música per arpa, José Antonio Domené ens oferirà obres de compositors catalans del segle XX. Frederic Alfonso, Joan Baptista Lambert, Teresa Borràs, Josep Maria Pladevall, Salvador Brotons i Xavier Montsalvatge. Un repertori completament nou per a aquesta arpista i en gran part inèdit pels oients. José Antonio Domené ens redescobreix, doncs, aquest patrimoni desconegut. A Catalunya, dues figures clau han marcat la tradició de l'arpa: Esmeralda Cervantes, que va tocar obres pròpies, i Rosa Balcells, que va inspirar diversos compositors, perquè des de jove ja va rebre l'admiració de músics que li van dedicar partitures. Per exemple, Frederic Alfonso, el coautor amb Lambert i Samacois del mètode de solfeig Laz. Doncs Frederic Alfonso, el 1928, li va dedicar la Suite a l'estil antic, una obra en cinc parts on hi podem reconèixer alguna cançó tradicional catalana, com ara La Pastoreta. És l'obra amb què José Antonio Domené comença el concert, Suite a l'estil antic de Frederic Alfonso.

L'arpista José Antonio Domené ens ha ofert la suite a l'estil antic que Frederic Alfonso va dedicar a l'arpista i pedagoga Rosa Balcells, figura clau en la promoció de l'arpa a la Catalunya del segle XX i que als anys 30 va ser la destinatària de diverses obres. Un altre autor, el compositor i pedagog Joan Baptista Lambert, deixeble de Morera, Pedrell i Malats, va dedicar a Rosa Balcells la suite bíblica, una altra creació per arpa que José Antonio Domené ens redescobreix.

Un repertori per redescobrir a mans d'un dels arpistes més brillants de l'actualitat, José Antonio Domené, que ara ens ha ofert la Suite Bíblica, obra que Joan Baptista Lambert va dedicar a l'arpista que va crear escola a Catalunya, Rosa Balcells. La tradició de Rosa Balcells ha tingut continuïtat amb molts deixebles, com ara Maria Lluïsa Sánchez, a la qual la pianista i compositora manresana Teresa Borràs va dedicar el seu paisatge. Teresa Borràs té fins a 15 peces per arpa i José Antonio Domené n'ha triat una que explora noves sonoritats de l'instrument, una miniatura del 1984 titulada Nostàlgia.

Aplaudiments a l'Ateneu Barcelonès per a José Antonio Domené, que ens ha ofert aquesta obra de Teresa Borràs, Nostàlgia, opus 84. Gairebé des dels inicis de la nostra civilització han existit instruments de corda pinçada semblants a l'arpa que toca avui José Antonio Domené. En alguns murals egipcis ja hi veiem aquests instruments. La mitologia grega representa el déu de les arts, Apol·lo, amb la lira. Pels celtes va esdevenir un símbol i a l'edat mitjana estava molt de moda. L'arpa contemporània de 47 cordes és una evolució d'aquells instruments antics. Gràcies a aquest nou instrument que va crear el fabricant de pianos Sebastian Erhard a principis del segle XIX, els intèrprets poden transmetre els sons i colors que relacionem ja de forma natural amb l'arpa. Avui José Antonio Domené fa un recorregut per l'obra de compositors catalans del segle XX i s'atura ara a la creació més recent, amb tres dels cinc preludis del compositor de Sabadell, Josep Maria Pladevall.

Són tres dels cinc preludis per arpa que Josep Maria Pla de Vall va compondre el 1987. Sota el títol de Suite Bíblica, un segle de música per arpa, avui l'arpista murcià José Antonio Domené recupera obres de compositors catalans del segle XX. Per exemple, la peça que el 1986 Salvador Brotons va destinar a l'arpa, Subtilesa, una creació de llenguatge melòdic amb efectes contemporanis.

José Antonio Domené, a l'Ateneu Barcelonès, ens ha ofert aquesta composició de Salvador Brotons, Subtilesa, opus 43.

Xavier Montsalvatge, va dedicar les variacions sobre un tema anònim. Ens explicava José Antonio Domené a l'assaig general de Catalunya Música que Montsalvatge tenia al costat el gran arpista Nicanor Zabaleta i que això es fa evident en la manera que té de tractar l'instrument. Sentim les variacions sobre un tema anònim de Xavier Montsalvatge.

Fins aquí les variacions sobre un tema anònim de Xavier Montsalvatge. Sota el títol de Suite Bíblica, un segle de música per arpa, avui l'arpista murcià José Antonio Domené ha explorat l'obra de compositors catalans del segle XX. El programa s'acaba aquí, però l'arpista correspon als aplaudiments del públic de l'Ateneu Barcelonès amb una peça fora de programa. Ha triat La Malagueña d'Isaac Albéniz.

0: Aplaudiments a l'Ateneu Barcelonès per l'arpista José Antonio Domené, que ens ha ofert aquest bis, La Malagueña, del recull Espanya, 6 fulls d'àlbum d'Isaac Albéniz, en una adaptació per arpa de Nicanor Zabaleta. Avui l'arpista murcià José Antonio Domené ens ha descobert l'obra de compositors catalans del segle XX, Frederic Alfonso, Joan Baptista Lambert, Teresa Borràs, Josep Maria Pladevall, Salvador Brotons i Xavier Montsalvatge. Un concert titulat Suite Bíblica, un segle de música per arpa, que va enregistrar Catalunya Música l'abril del 2025 a l'Ateneu Barcelonès en el marc del 14è cicle Els teus clàssics, que organitza l'associació Joan Manent. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació amb música de cambra del compositor francès Camille Saint-Saëns. Sentirem el quintet en piano en la menor, opus 14, a càrrec del Fine Arts Quartet i la pianista Cristina Ortiz.

0: Els components del Fine Arts Quartet i la pianista Cristina Ortiz ens han ofert el quintet en piano en la menor opus 14 del compositor francès Camille Saint-Saëns.
1: Catalunya Música.

0: Sentíem el vals sentimental dels valsos poètics d'Enric Granados en la versió de Javier Perianes.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
1: Linkat. A Catalunya Música.
3: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Una tarda a l'òpera de part dels qui ho farem possible a la sintonia de Catalunya Música. Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigales, en aquesta nova edició que volem dedicar a una gran figura del que anomenem l'edat d'or de la fonografia, amb aquells enregistraments, la majoria en estudi, realitzats entre la dècada dels 50 i l'última del segle XX, amb el que suposa l'esclat primer de l'estereofonia i el desplaçament de les gravacions analògiques per les gravacions digitals amb el suport del disc compacte. Avui parlarem d'una gran figura, una gran senyera i una gran senyora. Parlem d'una grandíssima soprano alemanya, especialitzada en el repertori alemany, però no sempre en llengua alemanya, i que també va fer algunes incursions en el terreny del bel canto romàntic italià. Parlem de la grandíssima Edda Moser.

Va néixer el 27 d'octubre de 1938 a Berlín i era filla d'un musicòleg i novel·lista, Hans Joachim Moser, que també es va destacar com a compositor. Moser va estudiar al Conservatori de Berlín i va debutar amb 24 anys a l'Òpera Alemanya de la Deutsche Oper de la capital alemanya com a Kate Pinkerton de la Madame Butterfly, que es va representar aleshores en llengua alemanya, i va entrar a formar part del cor de l'Òpera de Würzburg i va continuar cantant a ciutats com Viena, Frankfurt, Berlín, Hamburg, Salzburg i també en petites companyies d'òpera. Als 30 anys va debutar al Metropolitan de Nova York com a Wilgunde, una de les tres filles del Rin, d'unes funcions de l'Or del Rin, un teatre on va seguir interpretant diversos papers al llarg de gairebé 10 anys, entre d'altres papers mozartians que destacarien també en la seva carrera posterior, com els papers de Dona Anna, del Don Giovanni, o d'aquesta Reina de la Nit de la Flauta Màgica que sentíem de fons en el que és l'àrea de sortida del personatge. Per no parlar també de la seva interpretació molt recordada de la Liu de la Turandot putxiniana. El seu repertori és prou extens, inclou papers sobretot de dramàtica coloratura, com es correspon, per exemple, a la mateixa Reina de la Nit, o també papers de Lyric Spinto en una gran varietat d'obres, d'òperes, però també en forma de recitals. Una veu bellíssima, la que es pot interpretar o la que es pot distingir en personatges que ha repartit al llarg i ample dels teatres d'arreu del món que han vist les seves interpretacions, i especialitzant-se en papers com la citada Reina de la Nit o la Dona Anna del Don Giovanni de Mozart, que ha interpretat o que va interpretar un total de 48 vegades. Va mantenir una gran activitat com a intèrpret d'òpera, també impartint classes magistrals i també, com dèiem, interpretant lied o també oratori, per exemple, la Missa Solemnis o la Novena Sinfonia de Beethoven, i també estrenant algunes òperes o obres contemporànies, com per exemple la cantata de la Fiaba Extrema de Hans Werner Henze. Des de la dècada de 1980, Moser va reduir la seva activitat en el món de l'òpera, tot i que queden les seves gravacions per deixar testimoni d'una carrera realment brillantíssima. A tall d'anècdota, hem de dir que la sonda espacial Voyager va incloure en el seu disc amb àries testimonials o fragments musicals testimonials del que és la vida cultural al planeta Terra, l'ària Der Hölle Rache de la Flauta Màgica, cantada per aquesta extraordinària soprano. És a dir, que a l'espai sona això.

L'Oriol Pinart, el nostre tècnic musical, té raó, diu violència. Certament els extraterrestres escoltaran aquesta violentíssima pàgina de la flota màgica de Mozart, però quina veu la d'Ed de Mozart en aquesta gravació de 1978 en què Ed de Mozart és acompanyada per l'orquestra de l'Òpera de Munic dirigida per Wolfgang Zabalisch. Després de retirar-se de l'òpera, Ed de Mozart es va mantenir activa amb diversos recitals i també amb algunes masterclasses, sobretot arreu d'Alemanya, fins que finalment va acomiadar tota activitat artística al Teatre Cuvilliés de Munic l'any 1999. Un teatre, per cert, del segle XVIII, teatre on Mozart havia estrenat el 1781 i Domeneu. I seguim amb Mozart i ara seguim amb El rapte al Serrall, que va ser l'òpera amb la que debutava a l'Òpera de Viena l'any 1971 Ed de Mozart, i precisament la sentim en la celebèrrima i dificilíssima ària de Constanze Marten aller Arten, gravació de l'any 1971.

descarada coloratura la que exhibeix Edda Moser en aquest Marten aller Arten, que canta Constanze al segon acte del Rapte al Serrall de Mozart, en el que va ser el seu debut a Viena l'any 1971, i d'aquesta gravació és de la que sentíem aquest fragment. I seguim amb Mozart perquè 7 anys després, el 1978, Edda Moser participava en l'enregistrament en estudi de l'òpera Idomeneo Re di Creta amb la memorable gravació dirigida per Hans Schmidt i Sertet amb acompanyament de la Staatskapelle Dresden. Sentim de la interpretació d'Electra, que aquest era el paper que interpretava Edda Moser en aquesta gravació, la tercera de les seves àries, la del tercer acte, la que podríem dir l'ària de la bogeria, en una típica interpretació de soprano sfogato per l'extensió, pel color i per la potència vocal que exhibeix Edda Moser en aquest passatge, d'Oreste Dayace.

Gravació de 1978 d'aquest d'Oreste de Iache que canta Electra al tercer acte de l'òpera Idomeneo Redicreta amb la interpretació d'Edda Moser en aquesta gravació de l'any, dèiem, 1978 davant de l'Staatskapelle Dresden dirigida per Hans Schmidt i Sertet. El 1978 era també l'any de la gravació en disc del que seria la banda sonora musical de la pel·lícula Don Giovanni que dirigiria Josef Losey un any després, en què Edda Moser cantaria el paper, un dels papers que li eren d'absoluta referència, el de Donna Anna. Tenia en aquella ocasió com a company de repartiment el Don Ottavio de Kenneth Riegel, amb el context en el marc d'aquesta pel·lícula protagonitzada també per Ruggero Raimondi, per José Van Damme, per Teresa Berganza, entre d'altres. Sentim precisament del primer acte el recitatiu Don Ottavio son morta i l'aria Orsay chi l'onore. L'acompanya l'orquestra de l'Òpera de París dirigida per Lorin Matzel.

Ed de Moser no va acabar del tot contenta de la filmació ni del resultat final d'aquella pel·lícula, aquell Don Giovanni dirigit cinematogràficament per Joseph Losey, malgrat l'esplendor del repartiment que integra la seva banda sonora musical, entre d'altres, com us dèiem abans, les veus de Ruggero Raimondi, de José Van Damme, de Teresa Berganza, i el paper de Don Ottavio, el company d'Ed de Moser com a dona Anna, Kenneth Riegel, a qui sentíem en un fragment d'aquest recitatiu, Don Ottavio son morta abans de l'àrea Orsay Kill Honore. De la mateixa gravació, feta a París, dirigida per Lorin Maazel l'any 1978, la interpretació del recitatiu i ària del segon acte Crudel non mi dir, canta Ed de Moser.

recitatiu, crudel i ària non mi dir que canta Dona Anna, el segon acte del Don Giovanni amb la veu d'Edda Moser, procedent de la banda sonora musical de la pel·lícula Don Giovanni de Joseph Losey, en què Edda Moser estava acompanyada per l'orquestra de París dirigida per Lorin Maazel, una gravació de 1978. La veu d'Edda Moser és una veu d'una gran extensió en el seu registre, mantenint una freqüència natural entre el La3 i el Re6, però també amb capacitat per arribar al sol sobreagut, cosa que li ha permès interpretar molts papers de coloratura, això sí, amb aquests deixos de dramàtica que es deixen sentir, per exemple, amb les seves interpretacions, sense anar més lluny, del Tristany i Isolda de Wagner, però també amb la flauta màgica de Mozart, amb gran domini de la coloratura, això vol dir el trenat, la messa di voce, o sigui, l'ús dels reguladors i els destacats, els staccati, per abordar les notes picants, per exemple, de la segona ària de la Reina de la Nit de la flauta màgica, sense oblidar l'instint dramàtic que Edda Moser exhibeix, fins i tot en repertori que no és el natural de la seva veu, però en el que també va excel·lir. Per exemple, aquesta interpretació de la versió alemanya de l'ària Tu que la vanità, que canta la reina Elisabet al Don Carlo de Giuseppe Verdi, en una gravació de 1974 dirigida per Giuseppe Patanè.

Una veritable raresa, aquesta ària d'Elisabeth Tuke, la vanità en llengua alemanya del Don Carlo de Verdi, que cantava Ed de Moser l'any 1974 amb direcció musical de Giuseppe Pataner. Com també és estranya, per el poc habitual en el seu repertori, aquest Qui la voce vien di letto dels puritans de Vincenzo Bellini, en una gravació en què Ed de Moser es mostra impecable en els portaments i que potser queda, això sí, un pèl curta al meu bemoll conclusiu de la cabaleta. És una gravació de 1977.

Raresa també aquesta Qui la voce vien di letto dels puritans de Vincenzo Bellini en aquesta gravació feta en directe l'any 1977 a càrrec d'Edda Moser, de la cara us oferim l'últim exemple en forma de fermall d'or. Aquestes impecables notes lligades i picades de l'àrea d'Erhöhle Rache, del segon acte de la flauta màgica, i que Mozart posa en boca de la reina de la nit.

En síntesi, Ed de Moser. Fins aquí aquesta tarda a l'Òpera. Gràcies per la vostra atenció de part dels qui ho hem fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. La ciutat de Berna acull des del 1982 el Festival d'hivern B-Jazz, fins al qual viatjarem aquesta setmana. Una cita obligada per al jazz de totes les estètiques des de l'escena suïssa germanòfona, que per inaugurar la seva edició passada convidava el Modus Quartet. El percussionista israelià Omri Hasson va crear aquesta banda el 2007 amb la voluntat de posar de costat vocabularis musicals de diverses cultures i d'explorar-los a través de l'art de la improvisació. A la tradició armènia i de l'Orient Mitjà d'Omri Hasson s'hi uneixen dos músics suïssos, l'arpista Patrick Stickney, especialista en la introducció del so de l'arpa al llenguatge jazzístic, i el contrabaixista Lores Beyeler, membre també de la comunitat jazzística suïssa. I, a més, la vocalista de la banda és l'armenio-siriana Huri Dora Apartian, creadora de ponts entre el jazz i la música popular de l'Orient Mitjà. Una combinació original, la d'aquesta proposta d'una banda internacional que es mou en el terreny d'aquest jazz oriental, en el qual hi trobem ritmes hipnòtics, melodies microtonals i harmonies jazzístiques per expressar la música original d'Omri Hasson. La ràdio suïssa de Parla Alemanya va fer la gravació que sentirem avui el 17 de gener del 2025 al Beatmarkthallen de la ciutat de Berna.

Doncs a punt per sentir aquestes fusions entre el jazz i la música de l'Orient Mitjà del quartet Modus. Són Huri Dora Apartian, Lorenz Beyeler, Patrick Stigny i Omri Hasson. Comença el concert.

0: Merci beaucoup.
1: Música del Modus Quartet que estem sentint en directe des de Berna. La banda ha començat la seva actuació al Bijaz amb un original del seu líder, del percussionista Omri Hasson, que han enllaçat amb una dansa tradicional armènia, Shalako, una dansa festiva associada a les festes nupcials. La vocalista Uridora Apartian ha tornat ara a l'escenari per cantar Merdigi Yerke, la cançó de Merdik, que és una balada tradicional armènia.

Aplaudiments per al Modus Quartet, la banda que estem sentint avui en directe des del Festival d'Hivern de Bernal, Veges. Després d'aquesta melodia tradicional armènia, una cançó original del percussionista i líder de la formació d'Omri Hasson, que es diu Nothing is more than a thought, un títol que podríem traduir com Res no és més que un pensament.

Tema original d'Omri Hasson, Nothing is More Than a Thought, per al repertori del Modus Quartet, aquesta banda que estem sentint avui amb la vocalista Huridora Apartian, el baixista Lawrence Beyeler, el percussionista Omri Hasson i l'arpista Park Strickney, que és l'autor d'aquest altre tema, Tuesday Hang.

Tuesday Hang, tema original de l'arpista Park Stickney, un dels membres del Modus Quartet que estem sentint avui. Una banda que dialogava de manera improvisada a partir d'aquest original del seu arpista. I perseguir una dansa basada en els himnes repetitius i hipnòtics de la música sufí, un himne que ha escrit el percussionista Omri Hasson.

0: Merci, mi amor.
1: Virtuosisme vocal i instrumental a les improvisacions del Modus Quartet a partir de la dansa sufí del percussionista Omri Hasson. Un concert aquest que estem sentint avui en directe des del Festival d'Hivern Bé Jazz de la ciutat suïssa de Berna.

Versió internacional d'un tema jazzístic del percussionista Omri Hasson, Snow. Neu, amb la veu de la cantant armenio-siriana Huri Dora Apartian, amb el baixista Lorenz Beyeler i l'arpista Patrick Stignit, dos membres de la comunitat jazzística suïssa que s'afegien als colors del set de percussions de l'israelià Omri Hasson, el Modus Quartet, que visita, per seguir aquest concert, el repertori del compositor i saxofonista jazzístic israelià Amitai Neman.

0: Merci vraiment. Park Stickney. Lawrence Byler. Puri Dora Parthian.
1: Omri Hasson.
0: Dankeschön.
2: Omri Hasson presentava els membres del Modus Quartet. Urai Dora Parthian, que n'és la vocalista, Lawrence Byler al contrabaix, Patrick Stickney a l'arpa, aquesta banda que Hasson lidera des del 2007 i que està rebent ara l'ovació del públic del B-Jazz d'aquest festival d'hivern de la ciutat de Berna. Aplaudiments que sembla que tenen premi amb aquest bis.

0: Lorenz Bayerler, Park Stickney, Corridora Partian. Merci viel, viel, viel mal. Dankeschön.
1: And don't forget, Omri Hasson.
2: Un altre original d'Omri Hasson, que des del variat conjunt d'instruments de percussió que ha estat tocant en aquest concert, liderava el Modus Quartet, la banda internacional de la qual formen part dos músics suïssos, l'arpista Patrick Stickney i el contrabaixista Lorenz Bayerler i la vocalista armenio-siriana Corridora Partian. Quatre improvisadors excepcionals que, amb una proposta de combinació tímbrica i de tradicions, han posat de costat la música de l'Orient Mitjà amb l'Armènia i l'han treballat, a més, des de l'òptica del jazz contemporani centreeuropeu. Per cert, si teniu ganes de sentir-ne més, la banda ha publicat la seva música a l'àlbum Facing East.

0: Doncs tot agraint la feina dels companys de la ràdio suïssa de parla alemanya que van ser el Wittmar Hallen de Berna el gener passat per gravar aquest concert, tanquem la sessió d'avui, possible també gràcies a l'orella atenta d'en Josep Aymí. A la sessió de demà tornarem fins al Festival d'Hivern Bijaz 2025 per sentir una altra banda que fon sonoritats. És el quartet Sedman's Calling del saxofonista Gregor Frey. Us hi esperem aquí mateix i a les 11 en punt. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.
2: ...2026, 150 aniversari de Pau Casals.
3: I am a Catalan.
2: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
3: Catalonia has been the greatest nation in the world.
1: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
3: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
1: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
2: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Música. Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Us convidem a sentir el concert per violí i orquestra, opus 47, de Jean Sibelius, en la versió de Yasha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Walter Händel.

0: Acabem de sentir el concert per violí orquestra Opus 47 de Jean Sibelius, interpretat per Jascha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Chicago, que dirigia Walter Händel.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Ara us convidem a sentir el trio per violí, trompa i piano en mi bemoll major opus 40 de Johannes Brahms, interpretat per Stephanie Chase, violí, Lowell Greer, trompa, i Steven Lubin, piano.

Del compositor mexicà Silvestre Revueltas podrem sentir ara la suite per orquestra La Noche de los Mayas, que consta de les següents parts: Noche de los Mayas, Noche de Jaranas, Noche de Yucatán i Noche de Encantamiento. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Salonen.

0: Fins aquí la suite per orquestra La Noche de los Mayas, que el compositor mexicà Silvestre Revueltas va fer l'any 1939. Sentíem l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P.K. Salonen.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Tot seguit sentirem la Sinfonieta Concerto per flauta i orquestra de Xavier Montsalvatge, interpretada per Jaime Martín, flauta travessera, i l'Orquestra de Cadaqués, dirigida per Jean-Andrea Noseda.

Acabem de sentir la Sinfonieta Concerto per flauta i orquestra de Xavier Montsalvatge. Els intèrprets eren el flautista Jaime Martín i l'orquestra de Cadaqués dirigida per Jean-André Noseda.

0: Catalunya Música.
1: D'Alexander Baradin podrem sentir el trio amb piano en re menor en la versió del trio de Moscou.